0: A continuació us oferim la repetició del programa Ket i Jugues.
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Ket i Jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes, fins a les dues, a Ser Catalunya.
2: Jugues amb Sique Rodríguez.

0: Bon dia, com esteu?
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: L'agressió de Mourinho a Tito Vilanova i la de Vinícius a Salibà segueixen el mateix patró. Són covardes i són ridícules. Per l'esquena, infantil. Posar el dit a l'ull, estirar els cabells, et quedes com... Què fas, tontet? Tira cap allà. Que és el que va fer Tito Vilanova a Mourinho, tira cap allà. És insòlid perquè el Madrid ha muntat un Cristo per un ensart arbitral. Què volien? Que no expulsessin a Vinícius? Mourinho ha entrat en la seva dimensió.
2: Entramos en una nueva era que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto. El mundo del fútbol nunca había visto. Y a partir de ahora vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro.
0: Ho deia Mourinho, eh? Del que no es parla és de com la va liar Vinícius i del favor que li fan al Madrid sancionant-lo. Per què va demanar perdó si no és perquè sabia Vinícius que l'havia liat?
3: I ha fet una reacció que flipa, que vamos, que l'ha liat parda. Pedir perdó per los trastornos que ha causat i ja està.
0: La va liar parda i va demanar perdó. Vinícius s'acabarà convertint en el Pepe de Mourinho, perquè hi ha jugadors amb la metxa curta que si tenen un entrenador que el sobreexcita, acaben embogint. Va passar amb Pepe i ja tremolo amb Rudiger. Mireu el vídeo del dia després, a Movistar Plus. Rudiger amb l'àrbitre i els rivals, Mourinho relliscant i caient a terra quan sortia disparat a protestar. És de circ. Preparem-nos per al fang, preparem-nos per al fang, i això no té res a veure amb el cas Negreira. De fet, el Madrid el deforma tant, el manipula tant, que acaba caricaturitzant-lo i li fa un favor mediàtic al Barça, perquè perd qualsevol credibilitat. Al documental sobre Mourinho, diversos jugadors del Madrid reconeixen que a l'època de Guardiola preparaven els partits com si fossin una guerra. Això ho diuen els jugadors del Madrid al documental de Mourinho. Els partits com si fossin una guerra i que tenien obsessió, Mourinho la tenia, amb Messi. Ho diuen els jugadors del Madrid en aquest documental. Igual que ara, però Messi serà Lamine. Florentino està cada vegada més bunkeritzat. Es va enfonsant i agonitza. Està acabat. Florentino està acabat. Barallat amb tothom. Enfrontat a totes les institucions. És un antisistema, Florentino. Només li falta la cresta i les botes, doctor Martins. Tot i que encara té molta gent que se li agenolla, la seva paranoia està arrossegant al Madrid. I l'afició no és tonta. Tothom veu com juga i què transmet el Barça de Flick i com juga i què transmet el Madrid de Mourinho. Guardiola va acabar cansat d'aquestes guerres. A Hansi Flick ja li van preguntar a l'estiu. El van preparar amb el Santi Ovalle a l'estiu. I ens va dir sobre Mourinho que estava preparat.
4: Are you ready for Mourinho next season?
5: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for everyone.
0: Of course, per suposat. Cordem-nos bé les sabates, que el camí serà pedregós, però al final jo crec que ens esperaran grans moments. Que

0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. És una hora més a Istanbul, a Turquia, on aquesta nit juga el Barça contra el Galatasaray. A punt del dinar de directives, Santi Obay amb Joan Laporta.
1: Estem amb el president del Barça.
0: Què tal,
1: Joan
0: Santi?
1: Laporta, president, bon dia.
2: No, he anat al gimnàs i estic aquí.
1: Sensacions de cara al
0: important
1: partit d'aquesta nit.
0: S'ha d'estar en forma.
2: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí doncs en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir-hi i hi havia doncs molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
3: ¿Qué le parece este 10 de 10 que puede hacer el Barça hoy? Es tremendo, con un Lamine ahí que a unos días igual gana el Balón de Oro.
2: Ojalá gane el Balón de Oro Lamine, se lo merece, pero en cuanto a ¿qué decías? De
3: lo que puede hacer el Barça.
2: Ah, lo de los 10 de 10. Bueno,
0: de victorias de 10, sí señor.
2: No tenía presente. Estamos ganando partidos, es lo que nos interesa. Y en la Liga sé que llevamos 8 y es un récord ya. Y bueno, que siga la racha.
4: Champions aquesta temporada, una mica la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
2: La voluntat, més que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem. Perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer i, no sé, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
5: És el que està jugant millor ara mateix al món?
2: Sí, sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. I després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol, en aquests moments som els que estem jugant millor.
6: Bueno,
2: a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat del futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
7: El sábado pasado, no sé si fue una premonición o no, pero hablaba de las quejas que veía en el Real Madrid.
2: No voy a entrar aquí ahora, voy a hablar de Manolo, voy a hablar del Barça. Si me preguntáis del Barça, contesto, y estamos aquí en Turquía contra el Galatasaray. Ahora vamos a hacer la comida oficial. Estambul, una ciudad fantástica, para quien no la conozca, la recomiendo, y además que se respira mucho fútbol y el estadio, ya sabéis que el estadio es un estadio que es un infierno. Quien ha estado aquí, es uno de esos partidos que te gusta jugarlos porque hay mucho ambiente.
3: Dice ayer Flick que ve hambre en el equipo, y han venido muchos de ganar el Mundial, que eso era difícil de mantenerlo, pero que les ve con hambre. ¿Ese hambre hace que el Barça sea uno de los favoritos para la Champions y lo que pasó en Milán hace...?
2: Seguro, seguro que sí. Flick es el que más conoce al equipo, y si lo dice es porque lo ha tenido esta sensación, lo aprecia en cada entrenamiento, lo aprecia cuando está con su staff, con los jugadores, y sí, sí, se percibe todo esto, y si lo dice Flick, pues...
3: ¿Pero tú cómo lo todavía... ves? ¿Como favorito al Barça, uno de los favoritos?
2: Bueno, somos candidatos, lo veo como candidato, y que nos hemos fijado la Champions como objetivo este año, como uno de los objetivos este año.
8: Cuando ves presidente, y un ambiente, sobre todo uno de los méritos es seguramente haber hecho una plantilla donde se respira un ambiente extraordinario dentro del vestuario, y eso puede hacer y ayudar,
2: sí,
8: a que se consigan.
2: Sí, sí, esto yo creo que es la clave de todo. El que haya espíritu de equipo y que haya un buen ambiente en el vestuario, yo creo que esto lo ha conseguido Flick y su equipo, y Deco y su equipo. Y la combinación Deco-Flick está funcionando, y hay este ambiente, este ambiente y esta ambición, porque salga el que salga, pues lo hace muy bien, y el que no ha salido quiere salir para mejorar lo que ha hecho el que ha salido. Y en este sentido es una cadena que es positiva.
1: El president del Barça que marxa, camí del dinar de directives. que curiosament és en una illa privada, i han d'agafar el cotxe i després un vaixellet i cap a aquesta illa que està a meitat de l'estret del Bòsfor, on Joan Laporta, que diu que sí, que el Barça és l'equip que millor juga d'Europa.
0: A meitat d'una illa privada, eh? Bruno, quanta pasta que... tenen alguns?
6: Sí, de fet, hi ha una part d'una illa que és propietat del Galatasaray i s'ha explicat a la premsa que van vendre una part d'una illa, de la illa de la que era propietat del Galata, pel fitxatge d'Osimhen, perquè no tenien suficients diners en aquell moment i van vendre una part de la illa.
0: Lluís Flaquer, què tal, com estàs?
9: Ja vam dir el seu dia que era la palanquilla. Què tal, bon dia?
6: Sí. Sí. El que t'hi jugues el podeu veure, a part d'escoltar live. Ara observareu com el Flaqui està amb el Santi Obay. En un moment saludem també a l'Albert Bermúdez, que està a Istanbul, a Turquia. S'esforça, Joan Laporta, sempre en posar en valor, en elogiar el binomi Deco-Flick-Flick-Deco. Pràcticament cada compareixença elogia lo important que és el treball en equip i en concret d'aquestes dues figures, de Flick, sí, i de Deco.
9: S'ha de valorar l'encert de la porta de pensar en Hansi Flick i s'ha de valorar també l'encert de la porta en pensar en Deco. I al final han format un tàndem o un trident, si vols, amb la conveniència del president, que explica, per exemple, doncs, que avui estiguem aquí a Istanbul, 4 anys i mig després de la darrera visita. Aleshores el Barça venia a jugar aquí una eliminatòria d'Europa League i avui ve, podem dir sense posar-se vermell, que juga el millor futbol del món. Doncs segurament aquesta evolució i aquest canvi cap a bé s'explica sobretot per l'encert d'apostar per Hansi Flick i per l'encert que ha tingut Deco a l'hora sobretot de generar aquesta competitivitat i aquests fitxatges que ha anat fent, sí, que han convertit el Barça, doncs això, en un equip que ara mateix, això és molt llarg, la temporada és molt llarga, però que ara mateix és un dels candidats més ferms a guanyar per fi aquesta Champions.
0: En un moment li preguntarem al segon entrenador del Galatasaray, que estarà el que t'hi jugues a la prèvia d'aquest partit, però Bruno, hi estàs d'acord o és exagerat el que diu Joan Laporta? L'acabem d'escoltar el que t'hi jugues, que el Barça està practicant el millor futbol d'Europa, un joc que diverteix i agrada a la gent.
6: Sí, jo, si em poso a mirar els que jo considerava grans candidats abans de començar la Champions, podíem afegir el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, el Real Madrid més o menys, Arsenal en aquest grup de 5 que jo donava com a 5 favorits clars a guanyar la Champions. Per mi s'ha afegit una mica el City, que realment està jugant bastant millor del que jo em pensava, però els altres estan pitjor, és a dir, ni Bayern, ni Arsenal, ni PSG ara mateix fan poc, que això, evidentment, els títols importants es guanyen a l'abril i al maig i no ara, però és cert que el Barça està superbé en un nivell de joc com cap altre equip a Europa, i ho pot dir Laporta i tindrà raó.
0: En un moment et pregunto, Valle, pel que ha aprovat Hansi Flick a l'entrenament, i escoltem què és el que va dir l'entrenador alemany i també Pau Cubarsí, que és el futbolista que va parlar ahir a la tarda a Istanbul a la prèvia d'aquest Galatasaray Barça, que podreu escoltar en castellà el Carrusel amb la narració del Flaqui, del Lluís Flaquer, i en català el Que t'hi jugues Barça amb la narració del Albert Bermúdez. Bermú, a Istanbul,
10: què passa, Nyevit? Com esteu? Què dius? Escolta, t'ho estem passant molt bé aquí pel Gran Bazar.
0: Deixa'm explicar, Pau, un moment, que sí, està sonant digues. OBK ara mateix al programa, perquè si els oients volen, poden fer la porra del partit a l'Instagram del Que t'hi jugues, i si encerten resultat i primer golejador, dues entrades per anar a veure OBK poden ser seves. Aquest grup històric que ja sona a la sintonia de Ser Catalunya i que actuarà al Sant Jordi Club el proper 30 de novembre. Dues entrades per anar a veure OBK, que van buscades. Poden ser vostres si participeu a la porra del Que t'hi jugues, que ja teniu activa a Instagram. Veig que el resultat més repetit és el 0-3. El 0-3 de la Núria, amb primer gol de Rafinha posat, és difícil perquè no juga. El 0-3 que ha posat Osan, amb primer gol d'Adeyemi, això sí, seria factible. L'Èrica, 0-3, gol de Fermín, també seria factible. Un 0-3 del Magrina Òscar, amb gol de Gabriel Jesús. És el resultat de llarg més repetit, aquest 0-3, a la porra del Que t'hi jugues. Pau, Bermú, Cubarsí.
10: Sí. Que no, aviam, primer de tot dir-vos que el programa, el que t'hi jugues Barça, el fem amb la col·laboració de CaixaBank i Quadis Llançà, amb la col·laboració de Murprotec i Mont Vertical, això s'ha de dir també.
6: Molt
10: però
6: bé.
10: Goita, ja ara, estic
6: escoltar,
10: aquí...
6: Vermo, escoltar-te imitant a Pau Cubarsí mentre et veiem al Gran Bazar d'Istanbul és un
10: està
6: xoc
10: guapo, eh?
6: Mental important, eh?
10: Està xulo, tio.
6: Passat per darrere.
10: I a més a més...
6: Un home purgant-se el nas. Però que li arribava
10: a petroli o no trobava petroli?
6: Li arribava, jo crec.
11: Mare de Déu.
6: Aquest fan el gest de l'hoquei.
10: Escolta, hi ha menú ofert de tot aquí, eh? Motxilles Nikea, Adidas, hi ha de North Face, hi ha una mica de Luis Putrón, una mica de tot, menú ofert aquí.
6: Santi, amb què sortirà el Barça avui? Si és que ha provat alguna cosa interessant Hansi Flick o entrenament a la prèvia a l'Elisa Millen Stadium on mostra poca cosa?
1: Ja sabeu que hi ha espies als camps europeus, per tant, el que va provar no és significatiu. Va provar, per exemple, amb Balde a l'esquerra, amb Koundé a la dreta, es va incorporar Shane Kluivert, que també formava part de l'equip, tot i que estarà en la Youth League, mig del camp barrejat, en un equip estava Pedri, estava Gavi, i estava Olmo, l'altre estava Rodri, estava Fermín, per tant, el que ha provat no és simptomàtic, sempre passa a la Champions, i l'aposta que jo faig per l'11 d'aquesta nit és la següent, amb Joan García a la porteria, línia de 4 al darrere, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo a l'esquerra. Mig del camp per Rodri, per Pedri, per Fermín i al davant tinc un dubte, que és el de l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i jo crec que jugarà de Yem. Crec que jugarà de Yem i a l'esquerra, però veurem si és de Yem i o Gordo.
6: T'agrada aquesta alineació, Flaqui?
9: M'agrada. Sobretot perquè evidencia aquesta profunditat de banqueta que té Hansi Flick i que permet anar gestionant esforços, no? Hi ha jugadors que avui seran titulars, que l'altre dia davant del Getafe doncs, pràcticament van ser testimonials. Hi ha el dubte de com resol l'equació de la davantera, com diu el Santi, si juga amb Adeyemi o Gordo, no sé si Santi hi ha l'opció fins que arribin a jugar els dos junts i això fer saltar Gabriel Jesús, però en tot cas és segurament l'única incògnita, però vaja, és un Barça que al final, per com tenen de convençuda la idea i interioritzada el plantejament de Flick, em sembla que pots anar fent ballar els noms que vulguis, que evidentment trobaràs a faltar segurament cosetes de Rafinha, però te les pot resoldre Gabriel Jesús, i si no juga Gordo ni juga Adeyemi, doncs són jugadors potser diferents, però que al final acaben provocant certs resultats bastant similars, no?
1: Si serveix d'alguna cosa, que crec que en el cas d'ahir no, ahir la teòrica davantera titular que va provar va ser Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i a l'esquerra Gordon, però és que fora de casa en Champions jo crec que no serveix de gaire la prova,
6: però jo fora de casa que... en Champions veig a Gordon titular, no sé.
10: Gràcies.
9: Sobretot si no hi ha Rafinha, no? Potser és per aquella pressió que Gordon sí que és capaç de fer-te més que Adeyemi.
1: Però va jugar 10 minuts a Adeyemi l'altre dia. Bueno, no sé. És l'únic dubte que tinc, el de l'esquerra.
6: M'ha semblat escoltar Antonio que Gordon al que t'hi jugues.
12: Què sí, estic aquí connectat from Istanbul. Yes, estic molt disposat a jugar perquè ahir és 12 d'octubre. Jo vaig entrenar més que ningú perquè 12 d'octubre res a celebrar. Res a celebrar. Visca Catalunya. Yes,
6: Toni el Gros.
9: Estàs implicadíssim ja, integradíssim.
12: Antoni el Gros. Antoni el Gros.
6: Deies, Flaqui, yes.
9: Crida molt l'atenció, no?, com ha canviat el Barça en 4 anys i mig, que tampoc és un període de temps tan llarg, ho dèiem abans. Fa 4 anys i mig jugaves aquí una eliminatòria d'Europa League, avui vens com a candidat a guanyar la Champions. De l'11 titular d'aquell dia, Eric García va ser titular, Pedri va ser titular, De Jong va ser titular i Gavi estava a la banqueta. Res més.
6: Uau,
9: no queda res més d'aquell equip. L'11 titular aquell dia va ser Ter Stegen a la porteria, Alba, Eric García, Piqué, Dest, Busquets, Pedri, De Jong...
6: Com ha plogut.
9: Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Aquest va ser l'11 titular del Barça, que va guanyar aquell dia 1-2 amb un gran gol de Pedri. Però insisteixo, de l'actual plantilla només queden Eric García, Pedri, De Jong, que van ser titulars aquell dia, i Gavi, que aquell dia va estar a la banqueta.
6: Per cert, sobre De Jong, molt interessant, Santi, el que vas explicar al que t'hi jugues, que Hansi Flick li ha demanat que entreni com a central i no descartem veure'l en aquesta demarcació al llarg de la temporada.
1: L'última setmana sí, ha assajat de central I bé, explicàvem ahir, no, que hi ha teories mèdiques, ja ho havíem explicat temps enrere, que diuen que si no passava per quiròfan aquest genoll podia quedar inestable, i jugar de cara com a central és molt més fàcil en quant a frenada, en quant a gir, en quant a sprints. Jugar de central és menys exigent que jugar de pivot de mig centre, que has de girar. Per tant, és una opció. I sobretot per l'overbooking al mig del camp, és que el Barça et fa la reflexió: a qui treus d'aquest mig del camp? És impossible treure Rodri, és impossible treure Pedri, la mitja punta se la discuteixen entre dos, per tant s'haurà de trobar un nou lloc i un nou rol.
11: Estem en directe a Istanbul, al Gran Bazar.
9: Si vols parlar, vols parlar amb un seguidor del Galatasaray?
11: Clar, home, i tant.
9: Se'ns ha acostat aquí, ens ha preguntat si som de Barcelona. Què tal, com estàs?
13: Bien, ¿y tú?
9: ¿Cómo te llamas?
13: Ender.
9: Eres del Galatasaray, por lo que vemos. Sí, la gente, claro, que el veu porta la samarreta del Galatasaray.
13: Y esta noche yo en estadio. Sí. Yo esperanzado para esta noche. Claro, Barcelona un gran equipo, pero Galatasaray también, cuando jugar nos casa, diferente.
9: ¿El ambiente en el estadio?
13: Maravilloso. Algo más diferente, no puedo escribir cómo.
9: ¿Y
13: muy especial.
9: ¿Y del Barça qué piensas?
13: Uf. Un equipo muy grande, muy técnico, muy, pero esta noche yo pienso algo diferente.
9: ¿Resultado cómo va a quedar?
13: 1-0.
9: 1-0, bueno. Sí. No creo,
13: Osimhen, claro.
9: Osimhen.
13: Pero muy difícil partido.
9: No creo que el Barça se quede sin marcar ningún gol. Pero oye, no voy a estropearte la ilusión.
13: Cuando Barça jugar, claro, puedo 2-3 gol. Pero yo pienso muy bien defendo y después Víctor Osimhen. Un gol.
9: Muchas gracias. Y suerte.
11: Tots els aficionats haurien de ser com aquest turc que avui anirà a l'Alisa i Mijem Stadium. Molt educat. Òbviament vol que el seu equip guanyi. L'esperança és Osimhen, que va tornar a jugar l'altre dia després d'una lesió.
6: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Kasim Pasa, que va guanyar el Galata per 3-1.
11: Kasim Pasa, però no et va passar.
6: Kasim Pasa, sí, correcte.
9: Està pur.
1: L'hem pensat tots, aquesta provareta.
6: Sí, sí, sí.
11: Clar que sí, president.
9: I l'hem fet tots, que això és el bo. L'hem pensat tots i l'hem acabat fent tots.
6: I ha recuperat el liderat.
1: És el que feia el De Jong l'any passat. Kasim Pasa.
6: Just abans de l'aturada per seleccions, li va fer un 4-0 el Trabzonspor.
11: Va perdre el Galatasaray 4-0.
6: Va perdre el Galatasaray 4-0 amb 4 gols de Salah, Mohamed Salah, que va fer una
11: exhibició. De la Liga Turca, ara ho comentarem amb el segon entrenador del Galatasaray, Ismael García, que és gallec i va entrenar a l'Hospitalet, no sé si tenen recordes d'ell, Flaqui. En un moment el saludarem, però hi ha fitxatges espectaculars al futbol turc i al tanto amb aquest Galatasaray, que té jugadors que te la poden liar en un partit,
6: Sí, sí, evidentment, peces ofensives de molt nivell, amb Osimhen com a clara estrella, però han fitxat Rafael Leao, tenen l'Heroi Sané, tenen jugadors com Gabriel Sara, que és internacional amb Brasil, Gundogan, tot i que ja té 35 anys, està en aquella plantilla, insisteixo, molt millor de mig del camp en endavant que de mig del camp en darrere, però un equip amb molt potencial ofensiu.
11: Pateix molt en defensa, el Galatasaray encaixa molts gols, però és veritat que a dalt, i avui recupera ja com a titular el Mosinghem, amb Rafa Leao, té futbolistes que són o han estat a prop del top mundial. El Barça juga avui en Champions, ho tornarà a fer dissabte a la Lliga contra el Betis, dimarts una altra vegada Champions contra el Paris Saint-Germain, i tanca aquest seguit de partits al Clàssic del Camp Nou, diumenge 25 contra el Madrid, un partit que podreu viure'l de manera especial en una acció del que t'hi jugues Barça, que us comentarem aquesta setmana, Vermo, però que la temporada ha començat espectacular, sortir viu d'aquest reguitzell de partits tindrà mèrit,
1: És que no és normal, no és normal el que ha passat, Vull dir, aviam, jo ara estic per aquí donant voltes i el que veig és a dir, ostres, estic tenint temps de comprar perquè no pateixo pel partit, perquè si no, bueno, aviam, el dinar de directives també és molt important, És molt important a l'hora de buscar una miqueta de, ja sabeu, aquí el menjar he de dir que no m'ha acabat de fer el pes. M'estan posant moltes delicatessens d'ells, però jo vull un kebab, saps què vull dir?
11: Doncs hauries de venir amb nosaltres, que avui estrenarem secció amb el Lu Martín, la ruta del Lu, a la una. Yep. Surto amb el teu permís, Flaqui, de l'estudi una estona i me'n vaig al Rei d'Istanbul, allà al carrer Hospital, a la Rambla de Barcelona.
9: I tant.
11: Que ens obren el local per a que puguem xerrar una estona amb un cambrer que m'han dit que és del Madrid.
1: Escolta, però el ritme que anem, ja quedarà algú a l'estudi?
11: La ràdio és màgica i es pot fer des de qualsevol lloc. M'emportaré el Jordi Martí. A la 1 al rei d'Istanbul, m'emporto el Jordi Martí amb el Lu per parlar d'aquest Galatasaray Barça en un restaurant turc i menjarem, quin president, trident, amb el teu permís, un kebab.
14: Molt bé, i mentrestant el Lluís i jo i el Santi anirem caminant cadascú per la seva banda pel Gran Basar i a veure si trobem, que això és immens.
11: Seria, sí, meravellós. Va, la clicada la podeu anar seguint al YouTube del Que t'hi jugues, al YouTube del programa, yeah, on el Que t'hi jugues s'escolta i també es veu. Santi, a la tarda ahir va parlar Hansi Flick i també Pau Cubarsí. Què destaques del que van dir?
7: Que Hansi Flick va marcar clarament la línia del que serà, del que no serà, millor dit, l'enfrontament amb el Madrid de Mourinho. Li vam preguntar per si tenia alguna cosa a dir, què opinava de la pressió arbitral que s'està exercint i de que Mourinho no comparegués en roda de premsa després del partit, i aquesta és la resposta de Hansi Flick.
15: I hope that you also learn someday.
16: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
15: This is what I want for us from this.
17: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar. ¿Es mejor para el Barça o peor?
15: Okay, you can ask me this in two.
16: Em pots preguntar això en 2 setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
15: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
7: Això sobre el Real Madrid i les queixes arbitrals sobre el partit d'aquesta nit, doncs va donar una pista sobre qui serà el nou, perquè va dir que l'havia sorprès com estava actuant a les darreres setmanes Gabriel Jesús.
15: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but
16: està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
15: Perfect for us. It's a great guy and a great player.
7: Abans que Flick va parlar Pau Cubarsí, que avui s'enfronta de nou contra Osimhen. Va ser el primer gran duel que va guanyar Cubarsí el dia que debutava a la Champions amb 17 anys. Va fer una actuació espectacular que li va valer un MVP i li van recordar aquest primer duel que va tenir a l'elit del futbol.
18: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt, en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història, tant ell com jo, així que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
7: I si hi ha alguna cosa a millorar pel Barça és deixar porteria zero a la Champions. I així ho creu també Pau Cubarsí.
18: Creo que es un reto, porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
7: Des dels quarts de final de la Champions contra el Dortmund a la primera temporada de Hansi Flick, que el Barça no deixa la porteria a zero a la Champions.
11: Doncs és important, sí. Pau, que la porteria es mantingui a zero. Molt important.
10: Sí, però l'altre dia, bueno, ahir es pensaven en Santi i en Flaki que m'enganxarien amb les seves preguntes i vaig contestar pim, pim, pim. Com un heroi, eh?
11: Sí, ets un gran defensa bé, també, a la sala de premsa. Per cert, hem escoltat la resposta de Hansi Flick a la pregunta sobre el Madrid. Sona que l'entrenador alemany s'havia emprenyat amb tu, Santi, per aclarir-ho, no és així.
7: No, no crec,
8: la veritat.
6: Et fa un somriure al final de la resposta, Santi.
11: És que una cosa és llegir-la, la resposta, sí, l'altra, sí, escoltar-la, traduïda, i si la veus i observes els gestos de Hansi Flick, fins i tot s'intueix una certa complicitat. Vull dir, és l'exemple clar dels matisos i lo importants que són per captar realment el missatge.
7: Jo vaig parlar amb Hansi Flick després de la pregunta. No diré el que vam parlar, però vaja, que ell, Hansi Flick, entén perfectament les preguntes que s'han de fer i no està enfadat.
19: Das kann nicht wahr sein.
11: Aquest és Hansi Flick enfadat.
0: Aquest sí, és Santi, diguem.
12: Deies clar, Guille. I hate Santi.
0: I hate Santi so much.
12: I'm here in a kebab. It's fine. But to say, Santi, I will like that you are the flesh of this kebab.
0: Que tenim protagonista esperant. Flaqui, què deies?
9: No, no, res, res, que en cap cas va sonar el Flick enfadant, ni molt menys.
0: 1.000 aficionats del Barça avui a l'Inés Mayen?
1: 900, uns 900 entre socis i panyistes.
0: Molt bé.
9: Qualsevol... Ple, 53.000 persones, entrades bastant cares, però s'han esgotat. Fins i tot el Galatasaray ha fet una crida ara aquest matí que si algun soci abonat finalment no va a l'estadi posi a disposició del club el seient per poder-lo omplir, així que s'espera un d'aquells ambients grans del futbol europeu.
1: El Flaqui deia que no hi ha per tant aquest estadi.
9: No hi ha per tant.
1: Que la gent sàpiga que és l'estadi més sorollós del món. Recorda el 2011, van superar els 131 decibels. A partir de 130 es considera dolor físic. Que la gent ho sàpiga, perquè el Flaqui diu que no hi ha per tant, però jo estic una mica collonit.
0: És on vam estar a la final de la Champions, no? Que va guanyar el City,
9: no,
0: Flaqui.
9: No és el mateix estadi. No? Aquell dia es va jugar a l'estadi, diguéssim...
0: A l'Olímpic.
9: Correcte, l'Olímpic,
0: sí,
9: i avui ha jugat l'Alisa Millen, que ara està renovat i capacitat per 53.000 persones.
0: Sí, sí,
9: és sorollós, però el Barça el silenciarà, no patiu.
0: Aviam si és veritat. Qualsevol cosa ens demaneu pas, mentre el Flaqui, el Santi i l'Albert Bermúdez van passejant pel Gran Bazar d'Istanbul. Molt recomanable.
9: Sí.
0: Sempre trobes alguna coseta interessant. Endrecem l'actualitat amb l'Aut.
19: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Abans de parlar de la Champions, Aut Grau, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, sí.
0: Es tanca ja la jornada 8 de Lliga.
20: Llevant 3, Sevilla 3, amb 3 gols al temps afegit. Al minut 90 anaven 1-2. El Llevant va empatar 2, el Sevilla va fer el 2-3. I al minut 90 més 10 va empatar 3 al Llevant.
0: Déu-n'hi-do, 3-3 al final entre el Llevant i el Sevilla. El Girona empata a segona Tenerife.
20: 1-1, segon empat consecutiu del Girona, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona setè amb 15 punts fora de la zona de play-off.
0: Després ho ampliarem amb el Bruno Alemany a la Champions, a la mateixa hora que el Barça. Juguen Atlético i Villarreal.
20: A les 9 de la nit, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal-Nàpols. També es disputaran l'Arsenal, Lille, l'Inter Bruges i el Viking Bayern de Munic.
0: Nou escàndol a la FIFA. Gianni Infantino hauria cobrat diners no declarats.
20: Segons publica el The Times, el president de la FIFA va rebre pagaments milionaris a través de la filial nord-americana que organitzava el Mundial, a més del seu salari estipulat com a màxima autoritat del torneig. Aquests pagaments extraordinaris van servir, segons The Times, per finançar un estil de vida de luxe a la ciutat de Miami.
0: Vaja, que va cobrar comissions per portar el Mundial als Estats Units, diu el The Times. Dani Carvajal, nou jugador del Getafe.
20: L'excapità del Real Madrid arriba lliure i ha firmat avui a les oficines del club un contracte fins a final de temporada.
0: En bàsquet, el Barça juga contra el Maccabi de Tel Aviv.
20: Cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana. A la mateixa hora, Milà i Real Madrid. Per la seva banda, el Manresa visita la pista del Basaksehir College a l'Eurocup i el Girona a l'Ostende, partit de FIBA Europe Cup.
0: En tennis, partits de vuitens de final a Xangai.
20: Ja sense Carlos Alcaraz, que va caure eliminat ahir contra Berks. Avui juguen Esberev i l'espanyol Davidovic. Rafa Jodar jugarà demà.
0: I acabem amb Fórmula 1, que tornarà a Àfrica 30 anys després.
20: La competició de motor ha anunciat que a principis de la dècada de 2030 s'inaugurarà el Gran Premi de Ruanda. El circuit està pendent de construcció i el contracte serà de 10 anys.
0: Gràcies a U, 12:38, insisteixo, porra oberta a l'Instagram del que t'hi jugues.
19: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba que t'hi jugues.
0: Avui està especialment contenta la Núria Vilamada, ella i jo sabem per què. Núria, somrient,
22: què tal? Sí,
0: què bon bonica és la vida, quan s'ajuden a les persones.
22: Correcte, que bé que s'està, sí que... A veure, la porra, al nostre Instagram, @ketijugues, veureu que està fixada. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK al Sant Jordi Club el 30 de desembre. I sí, que deixa'm dir-te, perquè he fet una revisada als comentaris, avisar els oients que Rafinha no ha viatjat, que no pot ser el primer golejador del partit.
0: N'hi ha diversos que diuen que marcarà el primer gol del partit, home. S'apropa a Déu, però no hi arriba.
22: Aviso, perquè encara hi són a temps de rectificar que Rafinha no pot fer el primer gol del partit, però hi ha bastants comentaris. Porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK.
0: Gràcies, Núria. El partit comença a les 9, des d'una hora abans. El Que t'hi jugues Barça, ser Catalunya, amb la narració de l'Albert Bermúdez, l'inalàmbric del Nil Solà,
11: Dirigint des de l'estudi estaré jo, el Fermín Suárez, la Paula López i el Cristóbal, el Gonzalo i l'Alejandra, en fi, som un munt, per a que passeu una bona estona de ràdio des de les 8 de la tarda que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya. També la retransmissió, si us ve de gust, al Carrusel, amb el Lluís Flaqué, amb el Flaqui, amb el Santi Ovalle, el Jordi Martí, el Marcos López, José Mari Vaquero, que està als dos llocs, és quasi com Rafinha, Déu omnipresent, omnipresent. Doble oferta a la cadena Ser. Bruno, com et deia, o com comentàvem, que el Barça és favorit avui, però juga contra un equip que és líder a la seva lliga, per tant, al tanto.
6: Sí, sí, molt bon equip, ha recuperat el liderat després de guanyar aquest cap de setmana, i com dèiem, un equip desordenat en defensa, però amb grans jugadors a nivell ofensiu que crec que li poden fer mal al Barça.
11: El segon entrenador del Galatasaray és gallec i es diu Ismael García. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
11: Fuiste, creo, el entrenador más joven en sacarte el UEFA Pro, ¿no? Con 24 años.
3: Sí, por aquella sí. Ahora no sé cómo está el tema del récord, pero por aquella sí.
11: Ahora estás en el Galatasaray. Has pasado por muchos equipos y varios países, entre los que está el Hospitalet, ¿verdad? ¿Algo en Cataluña aprendiste?
3: Sí, bueno, yo si queréis continuar la entrevista en catalán, hablaré en castellano, pero yo creo que entiendo bastante bien el catalán.
11: Bueno, ell és d'Ourense, ¿eh? Como los suaves. Es nascut a Ourense y, com deies, Bruno, es el tècnic assistent del Galatasaray, rival del Barça a la Champions.
6: Això mateix, l'equip que lidera ara mateix la Lliga a Turquia, l'actual campió, ja fa un temps que està allà l'Ismael, entrenant a cracs com Víctor Osimhen i a la Champions durant guerra, i sent un equip que amenaçarà segurament avui al Barça.
11: Ismael, ja que ens has dit que podem parlar en català, t'ho pregunto així, com és possible que el Galatasaray tingui noms tan coneguts, estrelles com ara comentava el Bruno Simhen, Rafa Leao, que hagi pogut reforçar un equip que ja ha guanyat 4 lligues consecutives a la banqueta?
3: Sí, bueno, a ver, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Este proyecto que empezó hace 4 años en un club grandísimo venía de una temporada muy mala. Hubo elecciones, hubo también un cambio de entrenador, el cual es Okan Buruk, que ahora es su quinta temporada y de la cual, pues eso, el cuerpo técnico, yo soy su asistente. El ganar estos años, como vosotros habéis comentado, hace pues que el Galatasaray vuelva a ser importante, vuelva a participar en competiciones europeas, que venía de un par de años sin participar. Y aparte, es verdad que en los últimos 2 años, yo diría, el fútbol turco ha dado un paso en cuanto a inversión. No quiero compararlo pues eso, con el mercado de Arabia, pero sí que claramente ha habido una inyección económica muy importante, no solo en el Galatasaray, porque yo creo que sabréis también, eso es algún fichaje importante que han podido hacer otros clubes, pues como Mohamed Salah, o Lukaku o Vlahovic, y eso hace pues eso que Turquía sea interesante para grandes jugadores como los que tú has nombrado, y también con el extra, que siempre digo que la parte económica es muy importante para todos, para periodistas, entrenadores, jugadores, pero yo creo que para los jugadores también es muy interesante, porque aquí un jugador de ese nivel, aparte de tener un buen salario, pues puede participar en una competición como la Champions League.
6: Ismael, ¿crees que eso fomentará también la competitividad local y que seguramente sea lo que permita que los clubes turcos den ese paso al frente en Europa que no le hemos visto en los últimos años? Es decir, sois unos clásicos, estáis siempre en Europa, muchísimas veces, como dices, en la Champions, después de ser campeones 4 veces seguidas, pero sí que da la sensación que falta ese puntito de competitividad que seguramente se gana en el día a día, en el domingo a domingo, si tienes rivales complicados en liga local.
3: Sí, mira, por ejemplo, nosotros el último partido, el viernes, ganamos 3-1, pero estábamos empatados en el minuto 83. Por lo tanto, la liga es competitiva. Eso no quiere decir que yo creo que, como pasa en cualquier país, hay equipos que destacan por encima del resto. Pero incluso, también por darte otro dato, en este parón internacional, nosotros nos fuimos colíderes con un recién ascendido. Entonces, la inyección que digo a nivel económico que existe en el fútbol turco la llevo a todos los equipos. Cada uno tenemos nuestras posibilidades, obviamente. Pero yo creo que la liga turca es bastante competitiva, y a mí a veces como entrenador pues no me gusta decirte lo que te voy a comentar, pero con ese descontrol y con ese caos futbolístico que a veces se generan los partidos en Turquía, yo creo que hace que muchas veces equipos que a lo mejor tienen algún recurso menos que los grandes, pues puedan competir. Y aparte la hace muy entretenida, creo yo.
11: El caos viene también por la pasión, ¿no? Per la pasió que amb el que es viu el futbol a Turquia. De fet, los que peinamos canas recordaremos al gran Galatasaray de hace 25 o 30 años que ganó, creo que una UEFA y la Supercopa d'Europa i que jugava contra el Barça moltes edicions de Champions, de Copa d'Europa i el guanyava. I l'Alisa Millén és un estadi que el Barça haurà de jugar avui contra l'equip y contra la afición, ¿no? Porque es caliente este estadio.
3: Mucha. La afición es muy caliente. El país es muy, muy pasional, como tú has dicho, muy emocional, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, tienes que lidiar con eso. A nosotros, sin ninguna duda, el jugar en nuestro estadio siempre es una baza a nuestro favor. Y comentabas de ese Galatasaray grande. Pues, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso pues eso, de que mi entrenador fue el MVP de la Supercopa de Europa que le ganaron al Real Madrid.
6: Pues és veritat, en aquella final contra el Real Madrid de la Supercopa, abans havien guanyat a la final a l'Arsenal de Wenger, li guanya aquell Galatasaray la final, per tant té molt de mèrit.
11: Sí, Okan Ismael... Buruk va ser el millor jugador de la final contra el Madrid.
6: Sí, un gran jugador, l'únic que és veritat que va tenir el seu dia estrella segurament en aquella Supercopa d'Europa. Ismael, tens molts jugadors de molt talent ara mateix, jo tinc una pedrada amb Osimhen, em sembla el típic jugador que perquè no està en una gran lliga, una lliga del top 5, no se'n parla més d'ell, però a mi em sembla jugador de primer nivell perquè no para de desmarcar-se, és un jugador que molesta moltíssim als centrals, suposo que ha de ser també complicat de gestionar a nivell de vestidor perquè és una persona semblant molt de caràcter per un tros de davanter. Com és el dia a dia amb aquest jugador?
3: Bueno, a nivell futbolístic lo has descrito muy bien. Creo que es un jugador que tiene unas características que le va muy bien, pues eso, ir al espacio, los duelos. Es un jugador que basa su juego en eso y que lo convierte en un delantero muy difícil para cualquier línea defensiva y que incluso te diría que por el estilo de juego del Barcelona, el cual, pues eso, su línea defensiva está tan arriba, con esa presión tan adelantada, pues esperamos que las características de Osimhen nos vayan muy bien. A nivel de personalidad, antes de Galatasaray yo estuve trabajando en Italia. Entonces yo recuerdo también su paso por el Nápoles. De hecho, yo trabajaba en Udinese y a mi equipo nos marcó gol. Entonces tengo un recuerdo de él no muy positivo. Pero ese carácter y eso es lo que tú comentas, yo creo que a lo mejor fue en su época en Italia por la propia edad, por la propia madurez. Yo lo que me he encontrado aquí y lo que os puedo decir es un jugador maduro. Es un jugador que ha asumido incluso ese punto extra de responsabilidad fuera del campo y creo que nadie puede decir nada más allá de cosas positivas dentro y fuera del campo de Víctor Osimhen.
11: Insistim que ja ha avisat Hansi Flick de les dificultats de guanyar el Galatasaray. És un equip que té a Osimhen, que té també a Rafa Leao, que té a Torreira, que té a Davinson Sánchez de central, que va poder fitxar pel Barça fa anys. Al final el club va incorporar a Jerry Mina, però estava entre aquests dos centrals, que té jugadors molt importants i que en aquesta nova etapa, com ens explica l'Ismael García, tècnic del Galatasaray, ha guanyat 4 lligues consecutives, és líder al seu país i ha guanyat la temporada passada equips com la Juve, l'Atlético de Madrid o també el Liverpool, han caigut a l'Alisa Millán, per tant el partit serà complicat per a un Barça que, bueno, supongo que lo habréis estudiado bien. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Barça de Hansi Flick? Porque ha empezado en modo apisonadora.
3: Claro, a ver, el FC Barcelona para mí, hablo yo personalmente, para mí es el candidato número uno este año a ganar la Champions League. Entonces, partiendo de eso, voy a continuar con que para mí tampoco hay ningún equipo perfecto. Entonces, el FC Barcelona, como todos, pues tiene en este caso muchísimas fortalezas y tiene alguna cosa que esperamos poder hacerles daño. Como vosotros sabréis, incluso mejor que yo, pues eso, es un equipo que su línea defensiva y su presión es tan alta, pues que a veces deja muchos metros a las espaldas. Y esperamos que jugadores, como habéis nombrado, como Víctor Osimhen o Rafa Leao, puedan aprovechar eso. Entonces intentaremos ser un poquito más verticales de lo que solemos ser en la Liga Turca, porque no hay tantos espacios para correr. Y en ese mix de situaciones esperemos que las cosas no vayan bien, sabiendo insisto, que el Fútbol Club Barcelona para mí hoy es el equipo pues más en forma de Europa.
6: Ja has parlat, ja has mencionat en dues ocasions el tema de la línia avançada del Barça, Ismael, però al mateix temps has dit que et sembla el màxim candidat ara mateix a guanyar la Champions. Normalment a les tertúlies i quan es parla dels candidats a la Champions del Barça sempre es diu que aquesta manera de jugar doncs que és un punt en contra a les eliminatòries de Champions, veient com el va eliminar l'any passat l'Atlético de Madrid, fa dos anys l'Inter de Milán. Tu creus que aquesta, amb aquesta manera de jugar és més complicat guanyar la Champions o que simplement els rivals en moments puntuals van ser millors i que no té a veure amb el tipus de plantejament de Hansi Flick?
3: No, no, yo prefiero tener este equipo, esas características y esos jugadores, si te soy sincero. Entonces, no, yo creo que se pueden perder eliminatorias de muchas formas. Y normalmente esas valoraciones se hacen después del resultado. Yo creo que este equipo, con este entrenador y con estos jugadores, está teniendo un proyecto y una progresión ideal. Hay ciertos jugadores que, aunque ya son élite mundial, son jovencísimos y creo que están ahora en ese timing de momentos de a nivel colectivo y a nivel individual que están en su prime, ¿no? Como se dice. Entonces yo los veo pues en disposición de ganar todos los títulos.
11: Oye, Ismael, ¿y cómo termina un gallego que ha passat per l'Hospitalet, com explicava Mabra, que va sortir del futbol base del Deportivo de la Coruña i que ha trepitjat diferents països, com ens has explicat Itàlia, entre altres, en el banquillo com entrenador assistente, segundo entrenador de una leyenda, ¿cómo es el técnico del Galatasaray en un equipo tan importante como es el Galatasaray?
3: Bueno, ya sabéis que hay un gallego en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, y yo soy un claro ejemplo porque vengo de familia que, pues eso, que tengo familia en Sudamérica o tengo familia que ha vivido en Suiza. El fútbol hoy es muy global, el fútbol español, jugadores y entrenadores, creo que estamos muy bien valorados. Y lo que se dio fue la circunstancia de un timing y un momento todo exacto mientras yo estaba en Udinese, en Italia. Como os comenté, mi entrenador había jugado en Italia, en el Inter de Milán, seguía teniendo algunas conexiones allí y justo estaba en un momento que existía la posibilidad de empezar en el Galatasaray de entrenador, porque él llevaba un año parado después de su experiencia en el Istanbul Başakşehir, donde ganó la Liga, por cierto. Y en ese impasse él estaba buscando pues un entrenador asistente nuevo, más con una metodología europea, porque yo soy el único no turco del coaching staff. Y nada, ese timing y que apareciese mi nombre y que apostasen, en este caso Camburu, que apostase por mí, pues se dio para empezar este proyecto, que está yendo de forma maravillosa y que estoy contentísimo.
11: Cuatro años contributivos.
6: Sí, sí, realmente los resultados son impresionantes. Ismael, no hi és Rafinha pel partit, que havia començat amb uns números i un nivell de joc impressionant. Tu ets dels que dius millor que no hi sigui un crac així o dels que prefereix jugar contra tots els cracs i guanyar-li, intentar guanyar-li al Barça amb tots els millors jugadors?
11: No hagas de gallego ahora, mójate, ¿eh?
3: No, yo no voy a responder con una pregunta, no os preocupéis. Yo prefiero que Rafinha se quede en Barcelona y si pudiese que se quedase alguno más, pero como no es posible, pues bueno, me quedo contento que Rafinha está en Barcelona recuperándose.
11: Oye, ya para cerrar, nos has dicho que, claro, el proyecto de un equipo turco donde hay dinero, pero también la posibilidad de jugar Champions es atractivo para jugadores pues como Sinjen, como Rafa Leao, como el que me has mentat abans, porque el dinero viene de la misma Turquía, es decir, los presidentes propietarios son turcos, viene de fuera. ¿Hay, digamos, ventajas fiscales para la gente que va ahí? Ho dic perquè sorprèn moltíssim veure tants jugadors, com has explicat abans, Mohamed Salah, en fi, futbolistes que encara els hi queda anys, acaben a la Lliga Turca.
3: Sí, a ver, yo creo que excepto un equipo que es de la ciudad de Izmir, Göztepe, todos los propietarios son turcos. Göztepe es de una multisociedad en la que está también el Southampton y el Valenciennes. El resto creo que son todos propietarios turcos. Después, el tema fiscal. Sí, existe una ventaja fiscal. No estamos hablando que sea como Mónaco ni Andorra, pero sí que existe una ventaja fiscal respecto a otros países europeos. Y también después creo que no nos debemos olvidar que por ejemplo, Turquía es un país maravilloso, espectacular. Y sinceramente, y por favor, con todo el respeto del mundo, creo que vivir en Estambul está muchísimo mejor que vivir en la mejor ciudad pues de algún país y de esos mercados, que también existe mucho dinero, pero repito, hay ciudades en Turquía que son espectaculares. E Estambul, aunque sea muy caótica y terriblemente inmensa, yo os digo que te enamoras de ella rápidamente.
11: Dono fe perquè vaig estar allà per la final de la Champions que va guanyar el Manchester City. Amb el Flaki vam caminar molta estona pels carrers d'Istanbul i és meravellós pel mercat, en fi, donar una volta i menjar en algun bar d'Istanbul. Oye, pues Ismael García Gómez, un placer haver-te conocido. Segur que els oients també ho agraeixen. Possiblement algun que recordi la teva etapa a l'Hospitalet haurà dibuixat un somriure. Y ya sé que te queda una larga trayectoria por delante porque eres muy joven, pero Bruno, tú que fas fútbol internacional, aquí ya un futuro tertulia, ¿eh?
2: Sí, sí.

0: que això va canviant amb tema d'entrenadors i hi ha canvis i tal, qualsevol espai lliure jo crec que el podem aprofitar de veritat a Ismael García. És un placer, Ismael, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: El quiosc del Marcos.
3: Molt interessant, l'entrevista al segon entrenador del Galatasaray. En breu la podreu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta. Allà trobareu tots els continguts del programa i també a la pàgina web de la emissora. Marcos López, què tal?
4: Hola, muy buenos días. Sí que el Galatasaray juega para hacer historia. Se lee en el diario deportivo turco Fotomax.
3: Vaya.
4: Recordando, eso sí, que ha jugado 10 partidos contra el Barça en competiciones europeas y tan solo ha podido ganar uno. Elige además el ejemplo de la pasada temporada, cuando el conjunto de Estambul ganó en la segunda jornada, también como ahora, al Liverpool, en lo que se calificó entonces de hazaña. Y una hazaña necesitaría en este momento para ganar al Barça de Flick, a quien este diario considera como un gigante de Europa. En otro rotativo, el Minec se pone en valor lo que dijo Flick horas antes del retorno a la Champions. Tenemos que estar preparados para el ambiente que se vive aquí. El ambiente en este estadio es uno de los mejores del mundo. Los niveles de sonido, dijo el alemán, pueden alcanzar cotas increíbles. Por cierto, este partido va a ser el más caro de la historia del fútbol turco y el que más dinero va a recaudar. La visita del Barça va a dejar, o eso estima la prensa turca, 5 millones de euros al club de Estambul.
3: 5 milions d'euros de facturació gràcies a la visita del Barça amb entrades a preus molt elevats, com ens ha explicat el Flaqui. Gràcies, Marcos. El Barça ve de guanyar 5-1 al Feyenoord a la primera jornada d'aquesta Champions. El Galatasaray va perdre 3-1 contra l'Sporting de Portugal. Avui a les 9, Galatasaray-Barça. Des d'una hora abans, a les 8, el que t'hi jugues, Barça a la SER. La retransmissió també la podeu seguir, si voleu, en castellà, amb el Flaqui al carrusel. Aprofitaré que estem al centre de Barcelona i que a pocs metres tenim un restaurant on fan kebabs per emportar-me el Jordi Martí i estrenar secció amb el Lu Martín, el rei d'Istanbul. Avui ens porta a descobrir un dels molts restaurants de menjar turc que hi ha a Catalunya. Que facin kebab, ho he llegit per internet, en un estudi que van fer. Són uns 150 especialitzats a tot Catalunya. Si contem pizzeries i tal, apunti, president. 500 establiments que facin kebab a tot Catalunya. 500.
5: Això són 500 kebabs? Pot ser la ruta del kebab?
3: Jo vaig al rei d'Istanbul, president, i després torno a connectar amb vostè. Aviam si compra alguna cosa al Gran Bazar.
5: Ui, i tant. Estic aquí mirant per tot, eh? Això serà molt maco.
3: Pausa,
5: molt
3: maco, molt maco. I us saludo des del rei d'Istanbul.
6: Què t'hi jugues?
7: Cadena SER i SER Catalunya. El

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
3: Una 4 a l'Elisa Millén a Istanbul, a Turquia, contra el Galatasaray, que s'ha avançat al marcador al minut 27 de la primera meitat. Batrakov ha posat el momentani 1-0 al marcador, ha remuntat el Barça. Tercera remuntada d'aquesta temporada de l'equip de Hansi Flick, amb gols primer de Joao Cancelo, que abans d'arribar a la mitja part ha fet l'1-1, i tot just comença la segona, pràcticament consecutivament, Fermín primer i Gordon, en 3 minuts han posat l'1-3, el últim gol l'ha marcat Adeyemi al 65 de partit. Segona victòria del Barça en aquesta Champions, segon partit, segona victòria, 10 partits en aquesta temporada, 10 victòries d'un Barça de Hansi Flick que ha començat de manera immaculada.
4: I un final feliç al que té jugat el Barça amb el patrocini de CaixaBank, d'Estrella d'Am i Quadis Ençà, concessionari oficial Nissan.
3: Els gols a SER Catalunya, el que té jugat el Barça, els ha narrat l'Albert Bermúdez, que una vegada més ha complert el repte dels oients.
5: Mare de Déu, l'associació a la Vin Fermín! Quina llavinadura! De la Vin Yamal! El cap de Fermín, que s'ha colat per entre un píxel entre la defensa del Galatasaray! Que indetectable, Fermín! Quina rematada pel primer pal!
3: Ens havien demanat llaminadura i píxel. Llaminadura i píxel han sonat a un dels gols del Barça aquesta nit. 6-6-32-72-11. Si voleu llançar reptes a l'Albert Bermúdez, com va fer l'altre dia Eric García i com farà el clàssic Joan Laporta, 6-6-32-72-11. Anna, dels partits de les 6:45, sabem que havia guanyat l'Sporting de Portugal 0-2 al Lens, també el Saba 2-0 a l'Eslàvia de Praga, dels que han acabat ara fa uns minuts. Quins resultats tenim?
6: Certifiquem la victòria, sí que de l'Atlético de Madrid, 2-0 contra el Manchester United, amb gols de Pablo Barrios i Lukman. També victòria del Villarreal, 3-1 davant del Nàpols. Ha golejat l'Arsenal, 3-0 al Lille. Empat, finalment, entre el Viking i el Bayern de Múnich. Per tant, resultat històric, resultat molt, molt, molt sorprenent. Victòria 3-4 del Bruges davant de l'Inter i victòria per la mínima del Leipzig al PSV Eindhoven. Aquests són els resultats d'aquesta nit.
3: Per demà queda el partit del Madrid contra la Roma, també el del Betis, proper rival del Barça a la Lliga. Jugaran Champions contra el Porto i demà hi ha un Paris Saint-Germain-Manchester City que segur que, Fermín, tu no et perdràs. Tot i que veient aquest Barça, pocs equips ara mateix li fan ombra, a Europa.
7: L'hauré de veure en diferit perquè em toca el Bodo Borussia Dortmund, o sigui que després me la hauré de degustar.
3: Demà però a la tele fas el Bodo Borussia Dortmund.
7: Sí, però està molt bé el City, sorprenentment, perquè tenint en compte la transició, no, tants canvis, Pep Guardiola, molts fitxatges, moltes cares noves, moltes baixes, ha començat la temporada realment molt bé amb un Cherki espectacular.
3: Ara analitzem la victòria del Barça al camp del Galatasaray amb el Fermín Suárez, amb la Paula López. Escoltem protagonistes com, per exemple, Pedri, que parla a la tele. En un moment escoltem a Pedri. No sé si tenim guanyador de la porra del partit,
8: doncs,
3: i que s'endurà
8: sí.
3: Dues entrades per anar a veure OBK.
8: OBK, exactament, però és curiós perquè no teníem ningú que hagués encertat que el primer golejador era Cancelo. Així que hem tingut que fer un sorteig entre la gent que sí que havia encertat el resultat.
3: L'1-4, n'hi havia molts? L'1-4, sí, no?
8: N'hi havia bastants, sí, però no amb cap primer golejador Cancelo, i s'emporta les entrades Erico 19.
3: Erico 19.
8: Erico 19.
7: Gran Erico.
3: Gratis a veure OBK el 30 de desembre al Sant Jordi Club. Estigueu atents a les xarxes socials del que t'hi jugues perquè a la prèvia de cada partit obrim porra perquè pugueu anar gratis a escoltar bona música. Alejandro Castelló, gràcies.
8: A vosaltres.
3: L'Erico se'n va gratis per haver encertat el 1-4 al partit d'avui. Ara sí, escoltem Pedri a la tele.
9: Bien, nada importante. Me dolía la barriga, me encontraba un poco mal y bueno, mejor pedir el cambio que entre otro de refresco y ya está.
10: Bueno, el partido ha sido interesante para lo que puede ser la Champions para vosotros, porque apretaba el campo, se han puesto ellos por delante con el gol, habéis reaccionado bien. Esto sirve de enseñanza, ¿no?
9: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir que muy bien.
10: ¿Qué habéis dicho en el vestuario, en el descanso? Porque ha sido empezar la segunda parte, tú has empezado a acumular posesión, a manejar el equipo a tu antojo, y parece que Lamine ha dicho, bueno, aquí voy a empezar yo a cambiar el partido.
9: Bueno, sobre todo eso, no precipitarnos. Creo que muchas veces teníamos la pelota y veíamos mucho espacio en su línea defensiva y ya no jugábamos el último pase. Era darle una o dos vueltas, que ellos se desajustaron un poco y ya entraba pues en juego Lamine, la gente de arriba y que son decisivos ahí, al fin y al cabo cuando la pelota la tiene Lamine, Dani Olmo, Fermín, Gordon cerca del área, pues creamos muchas oportunidades.
10: Habéis ganado todo lo que habéis jugado, y no solo ganado, es que son muchos goles a favor. Ahora mismo tenéis esa sensación de, oye, a ver quién nos puede parar.
9: Bueno, sí, tenemos mucha confianza. Creo que al principio se hablaba de si no teníamos gol y creo que estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, pero bueno, a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
10: Lo dices con sonrisa en la boca, lo de no teníamos gol y decían eso de nosotros y ahí estamos, ¿no?
9: Sí, exacto. Creo que bueno, al principio siempre se especula, pero está claro que podemos hacer muchos goles. Tenemos mucha gente que entra del banquillo que tiene muchísima calidad y eso es importante, tener una plantilla larga que todo el mundo puede aportar, y se está viendo que la plantilla es muy amplia y muy bueno todos los jugadores.
3: Les paraules de Pedri a Movistar, explicant que el canvi l'ha demanat perquè tenia mal de panxa i ha preferit ser substituït. En el seu lloc ha entrat Marc Bernal, és un dels cinc canvis que ha fet avui Hansi Flick. Gabriel Jesús per Olmo, Adeyemi per Gordon, Bernal per Pedri, Koundé per Eric García i Gavi per Fermín. Al final, Paula, el Barça fins i tot ha pogut dosificar jugadors.
11: Sí, la veritat que ho hem vist sobretot en aquesta segona part, que gràcies a aquest esforç, no, o aquest canvi de xip que hem vist en els jugadors només començar la segona part, el Barça després s'ha pogut permetre baixar una mica de revolucions i fer aquestes rotacions, que crec que també és important de cara a la confiança als jugadors que surten des de banqueta i per, evidentment, el físic dels jugadors que tenen més minuts.
3: Quants gols porta el Barça en aquests 10 primers partits de temporada?
7: 43 en 10 partits.
3: Jordi Martí, què tal, com estàs?
12: Molt bé.
3: És una barbaritat, eh?
12: Una barbaritat. Aquest migdia esmorzàvem al rei d'Istanbul, esmorzàvem.
3: I què deia el rei?
12: I nosaltres ens preguntàvem, sí, que quan esmorzàvem, ens preguntàvem quin calibre tindrà el Barça. Perquè avui era un partit per comprovar el teu calibre, sí? Doncs és calibre Champions. Alerta, és calibre Champions. Per què? Perquè avui tens una prova complicada, eh? Amb l'1-0, la seva primera excursió, 1-0, i et preguntes, i el Barça quina resposta donarà? I la resposta és de personalitat, d'autoritat i de confiança. Alerta, amb aquestes dades són molt interessants. I després el senyor Hansi Flick, és que són 90 minuts de continuïtat, perquè quan entra Adeyemi, entra molt bé. Uh-huh. I després Rodri, Lamine n'hem parlat molt, Pedri, però Rodri és una mica el nostre extintor. Tu saps aquests tios que són capaços de veure un incendi? Alerta que surt fum, ja hi va. Que no propagui l'incendi. Hi ha una acció en banda que amb el senyor Rafael Leao, que deu passar més quilos que jo.
3: Home.
12: Bueno, complicat, no?
3: Complicat.
7: Home, a veure, té molt múscul, sí, té molta massa muscular, Leao, eh?
13: Vale, que Rodri és el bomber.
12: Rodri ha vist la progressió, clar, i l'ha anat a tapar. I
3: amb els incendis que pugui tenir l'equip. Sí, està ben vist.
12: Com està el fum?
13: Rodri té una bona manguera.
12: Som-hi.
13: Sí. És així.
3: Són les 11:05 de la nit, per tant, sí. Entra. La repetició entra, de matinada entra. Igual ja no tant, però...
14: Sí, sí,
3: entra.
14: Entra. Lo que pasó tiene una manguera muy laca. Muy laca la manguera la tiene, la verdad.
15: Sí, a mí yo
14: la veo yo.
15: La veo yo. El que més destaco de les teves declaracions és que tu hagis anat a dinar al rei de l'Istanbul.
12: Sí. Esmorzar.
15: Em sorprèn, un tio que menja cap i pota cada dia, que estigui fotent-se un kebab.
3: No,
15: a mi.
3: Ha estat boníssim perquè...
14: Però és versàtil.
3: Que és el cambrer del rei de l'Istanbul, sí. Ha dit que era cuina mediterrània, i que li donava molta importància a la verdura que portava el kebab.
14: Ah, molt bé. Però per això estava jo també que tenia dolor de barriga, perquè, pues nada, han sido 4 kebabs i el pobre... El entrevistador... Pero el entrevistador, ¿por qué no acababa la entrevista? Le he dicho, me estoy cagando, niño, y me seguía haciendo preguntas.
3: Sí, eso es. Aquesta te la acabes de traure de la màniga, ¿no? La de Pedri.
14: Sí, de la manga, un poco. A ver, que... le tenemos que ir dando continuidad a estas cosas, ¿no?
13: ¿Y qué tal, Jordi? Tu que ets un tio de dieta 100% catalana...
12: Ho toquem tot.
13: Sí?
12: Clar. Multiculturalitat.
3: M'ha encantat la metàfora que ha fet el Jordi Martí parlant del joc del Barça i de com hi van els futbolistes, ara que comença la temporada de Casa Menor, sí. Són tots com llebres, no?
12: Llebres. Justament ha començat aquest cap de setmana la temporada de Casa Menor, per tant, llebres, conills, perdius, etc. Què vol dir això? Fixa't com ha entrat Adeyemi, fixa't com entren tots, perquè tots
7: Gabriel.
12: Saben... Gabriel, perquè tots saben quin pas hi dona. Hi ha tanta competència que et porta a la competitivitat. I, en efecte, quan comença la temporada de Casa Menor, totes les llebres, les orelles tieses.
16: També els volataires,
12: Ja
16: no, estan sortint. Les pluges aquestes...
12: Estan començant a sortir.
16: El tanto que estan sortint uns rovellons. Potser el dia 25...
3: Qui seria el rovelló del Barça?
16: Potser tenim el dia 25 tenim uns rovellons importants aquí, eh? Una cistella d'aquelles que no hi quepa la...
12: La mina és un cep com una casa de pagès.
3: Un cep.
12: Sí, un cep. Ara, jo em preguntaria una cosa. Alegria. Escolta, cadascú de nosaltres, què ens proporciona alegria? Sí que cadascú tindríem una cosa que ens proporciona alegria.
3: Un bon remenat de ceps.
12: Per exemple, també.
16: I la llonganissa seria covarsí, no?
12: Perfecte. Però fixa't que després de cada cosa que ens proporciona alegria, després ja hi ve el Barça. Proporciona alegria. Avui estem feliços, perquè ens ho passem pipa.
16: Ara bé, hem patit, eh?
12: No, perquè hem caigut a la lona i ens hem sabut...
3: José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
16: Hombre, José Mari.
12: Ja era Vaquero, ara.
17: Com vosaltres, escoltant, tan tranquil·litat.
3: I t'entra gana que... quan escoltes que si conills, que si ceps, rovellons, llonganissa...
12: Sí, total.
3: Entra hambre, Entra hambre.
17: Botifarra.
16: Sopes quan veus al Barça o no?
17: Les ensalades també estan bien, eh?
12: Sí, sí, clar,
3: te gustan mucho a ti les ensalades, eh?
12: Sí,
3: lo sé, que m'has mandat alguna foto de...
16: Está fino,
3: comida sana, comida sana.
17: Digo, mira, antes del partido, ¿sabes de lo que más contento estoy de esta semana? De la renovación de Bernal.
3: Sí. Mira qué bien.
17: Porque creo, aquello que dice, no, tienes a Bernal, no traigas a Rodri, ¿no? Y resulta que comenté en su día que para mí era fundamental que Bernal se sintiera dentro de la estructura. Y al final, está dentro de la estructura, pues le han hecho un contrato, por lo tanto, chapó por parte de la dirección deportiva del Barça. Esto.
16: Es el pan tomàquet.
17: Bernal. Lo primero que yo diría hoy es básico. Importante la reacción que ha tenido el equipo ante una dificultad, había que verlo, hoy ha sido una primera piedra de toque, tampoco vamos a decir que el Galatasaray va a ser de lo más difícil que tenga, pero bueno, ha habido una dificultad y ha reaccionado muy bien. Segundo, creo que los cuatro jugadores, Pedri, Rodri, Lamin, Olmo, es una estructura ofensiva muy válida, no solo para este partido, sino para muchos partidos, y seguramente ya veremos si es el mismo cuando jueguen contra el PSG fuera, que yo creo que es una cuestión que puede ser interesante. Y después también comentar la evolución que está teniendo Lamin, en el sentido de que si vosotros recordáis, por ejemplo, a Leo Messi, él era un animal del uno contra uno, goles, él, gol, boom, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y Lamin, muy jovencito, después de diferentes cosas, que seguramente al lado tiene gente que le está aportando una seguridad y una autoestima personal, no solo por hacer goles, la evolución que está teniendo respecto a hacer que sus compañeros cada partido sean mejores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí, fantástico. Y para acabar, poner las imágenes cuando sale el Barça en la segunda parte, ¿quién es la persona que está hablando al grupo?
12: Rodri.
17: Y lo hablamos.
3: Liderazgo de Rodri.
16: Claro, es que José Mari defendía esto,
3: sí,
16: ¿no?
3: La personalidad de
16: Rodri.
3: Más allá de la aportación futbolística,
16: y seguro que ha habido bronca.
3: Sí,
16: Flick,
3: eso
16: ¿no?
3: Te iba a preguntar. En la media parte, ¿crees que ha habido charla, bronca o algo? Porque, ¿o es casualidad que el Barça salga en la segunda?
17: No, yo creo
3: que... Ya explícate el Nil, ya a la primera mitad, que a la segunda el Galatasaray se enfrenta porque no entrenan en gaire, pero ha metido dos goles seguidos el Barça en la segunda parte.
17: Ya, pero sí que la primera parte también, y a una parte que ha jugado molt bé, después... s'ha quedat una mica mitges i després ha acabat molt, molt bé. Aleshores, jo crec que en el vestuari el que s'ha parlat és, escolta, hem de donar la intensitat perquè qualsevol equip, en aquest cas, estava molt ordenat, no creava molts problemes al contraatac, però el Barça estava millor en general en intensitat, i la veritat és que ha fet en la segona part 20 minuts fantàstic de tot, és a dir, que s'ha de disfrutar del moment, gaudir del moment, i el futur ja ho veurem.
3: Aguanta un moment, José Mari, que parla Hansi Flick a Movistar. L'escoltem en directe, l'entrenador del Barça, després d'aquesta golejada contra el Galatasaray per 1-4.
18: Muy importante. Habéis vuelto. Esta reacción ha sido muy importante para vosotros, por esta competición, para la Champions. Sí, creo que la Champions, cuando jugamos bien en algunas situaciones, no tomamos buenas decisiones en ese último tercio. Así que es algo que tenemos que mejorar. Pero hoy, desde luego, en este estadio, con este ambiente, no era fácil. Pero finalmente estoy muy contento. La última, en ese último tercio, hoy Lamine Yamal ha estado excelente. Sí, Lamine no ha marcado hoy, pero sí que ha dado la oportunidad para marcar en dos o tres goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros.
3: Les paroles de Hansi Flick, destacant la aportació de Lamine Yamal, sobretot a la segona meitat.
17: Amb
3: dues assistències, sí.
7: En tres minuts.
3: Dues assistències de Lamine Yamal en tres minuts. Sobretot a la segona meitat, l'aportació, perquè la primera sí que dèiem que li estava costant, Lamine Yamal.
7: Sí, però una mica a tot l'equip, no? I ho hem escoltat en Pedri, que deia hi havia moments en què ens precipitàvem, fins i tot ell mateix, no? Que tirava algunes passades d'aquestes de seguida, buscant la defensa, l'esquena de la defensa, perquè estava molt, molt avançada. Després, en els moments de calma, hi havia massa calma, i en el moment de vertigen no hi havia bona selecció. Per tant, seria una mica el resum de la primera meitat, perquè hi havia un moment de ser massa previsible, de no tenir aquesta agressivitat. Clar, això t'ho contagia molt Rafinha. O sigui, Rafinha és un tros d'animal. Amb Rafinha, la primera meitat segurament no es concep. Segurament hagués tingut el Barça més acceleració, hagués estat més explosiu, hagués fallat més ocasions, però una primera així de diguis, ostres, ha estat pastós el Barça, amb Rafinha no ho tens.
3: Que, escoltant la porta avui, tinc dubtes de que jugui contra el Betis a Sevilla dissabte.
17: Però si em permets, al voltant d'això que estic parlant, una mica estic d'acord, però per altra banda, és un clàssic meu, però el contrari també juga. És a dir, estem parlant d'un equip que juga a la Champions, un equip que té una qualitat individual i col·lectiva més superior del molts que juguen a la Lliga Espanyola, en tot el respecte, i aleshores, clar, que tu per competir amb ells has de millorar algunes coses. I hi ha moments que si tu no passes aquest tipus de moments, després no pots analitzar. Aleshores, ara el treball és del cos tècnic i també dels jugadors, analitzar una mica què és el que ha passat. Per què? Perquè a mesura que vagi passant la Champions, la dificultat serà més gran. Aleshores, has d'anar a aprendre. No? Això és com els torneis de tenis, no? Els que són favorits arriben, el segon partit, el tercer, lo passen malament i després comencen a jugar i arriben a la final, no? Aleshores, això és el camí que ha de fer el Barça. És a dir, anar, veiem situacions que estan passant, analitzar, i a partir d'aquí anar creixent.
3: El Barça ha tornat a encaixar un gol. No manté la porteria zero en Champions des de fa dues temporades, perquè va encaixar gol a tots els partits l'any passat.
7: 17 partits seguits, rebent almenys un gol a la Champions. 17 seguits.
8: Que penso que és bastant evitable. És a dir, crec que al final els jugadors que han de fer aquest replegament no el fan correctament i el jugador que ha d'estar en vigilància d'aquest semicercle està mirant únicament pilota i no el jugador que té darrere.
3: Venien d'un possible penal a Gordon, que no era.
8: Que no era,
3: alguns
8: però
3: s'han quedat protestant.
8: Exacte.
3: I a la contra el Galatasaray ha fet l'1-0 de Batrakov, que és aquest jugador rus que ha dit que el seu somni és jugar algun dia al Barça. Però què queda per millorar en defensa, José Mari, Jordi, Fermín, Paula, per a que el Barça no encaixi gols en Champions, que és important mantenir porteria zero?
17: No, però primer de tot és molt difícil. Amb l'estructura de futbol que té i les qualitats dels jugadors, pràcticament tots els jugadors, començant des de darrere, són jugadors amb bon toc de pilota, millor tàcticament que físicament, i aleshores, clar, el contrari, torno a dir-te, també juga. I és veritat que avui ha hagut una situació que estaven, no és que no han baixat els jugadors a defensar, sinó que hi eren quatre que estaven a línia i potser això sí que pots treballar, que un o dos d'ells, quan només tens un en punta, has de quedar-te una mica fora a la pilota que va cap a darrere, saps? És a dir, però són aspectes, torno a dir-te, que es poden millorar i s'ha de treballar tàcticament.
8: O tallar l'acció. Tallar l'acció crec que també seria una bona opció. Crec que el cos a cos en el que s'ha vist sotmès l'Eric García
11: podria haver frenat el que seria doncs, un contraatac sabent que la gran majoria de jugadors del teu equip estaven a camp contrari.
7: I que seran situacions que el Barça a la Champions patirà sí o sí. És a dir, el Barça és molt fort en quasi tot, però hi ha una situació del joc en què l'enxamparan, que és a camp obert, sí. Amb situacions amb tipus molt agressius, molt poderosos, que tenen gran capacitat i t'enxamparan a l'1 contra 1, o et despenjaran una pilota, un Haaland de tor perquè arribi un de segona línia i no el veuràs venir. Vull dir, són situacions molt concretes en què tu has de tenir un nivell d'activació per intentar preveure totes aquestes situacions molt gran, no? Perquè tu vens d'un atac, l'equip es queda allà una mica ronso de dir, ostres, què està passant? I de seguida t'enxampen. I clar, és un vis i no vis. Vull dir, són 3 segons en què et munten una transició i a sobre amb duels al Barça tindrà les de perdre amb alguns grans colosos com Leao, per exemple.
11: A mi el que em preocupa una mica més és saber que realment és una assignatura pendent que tenim des de que ha començat la temporada i que portem 10 partits, si no m'equivoco, sí, 10 partits, sí. I en aquests 10 partits hem vist desajustos i hem vist situacions defensives que no s'estan fent bé. Llavors, sí que és cert que podem dir, no, que estem a l'inici de temporada i tal, però sí que és cert que portem 10 partits i en aquests 10 partits s'han vist situacions defensives que ens fan dubtar una mica.
7: És que la premissa sempre és, José Mari, de pressionar-ho tot en tot moment, sí. I jo crec que això en el futbol de màxim nivell, però a mi em sembla inviable.
17: Però, per exemple,
11: és un risc.
17: Eric no és lateral. Aleshores, exacte. Estem parlant d'un central que està jugant de lateral, que suposadament està jugant perquè és millor, o el entrenador pensa que és millor que altres. Aleshores, sí. Eric té unes qualitats que són molt concretes. És a dir, en aquest sentit, jo sempre he dit i continuo dient que aquest equip encara té 2-3 posicions que ha de millorar de cara a tenir una continuïtat de màxim nivell. Això vol dir que no pot guanyar la Champions? No.
11: No, no, no.
17: Però dit això, és veritat que si lo agafem 1-1, és així. Per què? Perquè si jo soc el Bayern de Múnich, posaré el més ràpid amb Edic. Això és una qüestió tàctica del rival. Si jo soc, per exemple, el Real Madrid, invento, poso a Mbappé, per dir d'alguna manera, perquè sé que patirà. Aleshores, el contrari també juga, i nosaltres tenim una plantilla amb unes qualitats, però que, per mi, encara es pot millorar.
12: Nosaltres, José Mari, nosaltres al Barça, vull dir, hem tingut defenses històricament més sòlides, eh? Hem tingut Puyols, Piqués, etcètera, teníem tios...
17: I Ferrer, i
12: Ferrer.
7: I Sergi.
16: Com es compra cap al Dream Team, Tenéis un grup al WhatsApp del Team, José Mari?
11: Seguro.
16: Tenéis...
17: No, un grupo, pero dir,
16: sí, pero José Mari, sí, lo de las defensas está muy bien. Pero tenéis un grupo de WhatsApp de no, del
7: Team.
16: Sí, cotilleo. Existe un grupo de WhatsApp del Team.
7: Sí, queden per dinar i per sopar, encara.
11: Sí.
7: ¿Verdad que sí? Que quedáis con las parejas y todo para comer, cenar...
17: De tant en tant. Tenim bona relació. Tenim respecte, que és el més important, i això, molt respecte, o sea, des de fa molts anys.
16: Hay un grupo de WhatsApp que se llama Dream Team y que estáis ahí.
17: No, Dream Team no.
16: ¿No se llama Dream Team?
17: No.
7: ¿No se llama Dream Team?
16: Vale, por
17: això,
16: favor,
17: escolta, el Dream Team és una cosa de la gent, no nostra. No. Escolta, el Dream Team és una cosa de la gent, no nostra.
16: ¿Y cómo se llama?
7: ¿Y qué foto hay?
16: El grupo, ¿cómo se llama? ¿Y qué foto hay? ¿Qué foto hay?
7: O de resaca.
17: Un grupo.
7: José Mari Vaquero, t'escoltem dijous al Que t'hi jugues. Una abraçada.
17: Molt bé, parlem.
7: 11 i 20, en una estona saludem al tio Faj.
16: Aquestes coses m'agraden a mi. Aquestes tonteries,
7: aquestes tonteries.
16: Un grup de WhatsApp, el Dream Team, ahí, hablando.
7: Què?
12: Estava tot.
15: Bueno, escoltant-vos, jo no tinc res a dir en aquest sentit, perquè és que el que diu teniu raó. Jo, el Barça... ha guanyat els seus 10 partits fins ara sense cap tipus d'excusa, merescudament, i jugant molt bé al futbol. I ara mateix per mi és un dels rivals a batre a Europa. A Espanya per mi és el favorit i en Europa demostra que almenys de moment està millor. Segueixo pensant, millor dit, desitjant, que si el PSG o un equip més potent arriba i equips que aguantin 90 minuts, no com el Galatasaray, que ha aguantat 45, i que físicament estiguin millor i que perdonin menys i que defensivament siguin més estables, ojalà li puguin fer mal al Barça, però de moment no tinc res a retreure al Barça i està guanyant merescudament.
7: Podeu anar deixant els vostres missatges al live del Que t'hi jugues, eh? N'hi ha un que em fa molta gràcia perquè quan t'ha escoltat Jordi, el Joan diu alerta!
17: Alerta!
7: Parla Jordi Martí, per tant és oient fidel que ens escolta molt perquè sap perfectament
3: perfectament d'on ve alerta. El Charlie diu visca el Rovellons. A la gent li agrada, parlar de menjar. Diu que aquesta temporada serà repleta. Molt bé, Vaquero, diu la Carme. Estamos muy contentos de tu renovación, José Mari. Li diu un altre oient.
16: Si teniu fotos de bolets, envieu al 606-32-7211. Perquè l'altre dia vaig veure un vídeo a Instagram d'un tio que va sortir després de les pluges i era una bogeria. O sigui, no podia ni caminar Jordi perquè els trepitjava.
12: Ostres.
16: Rovellons enormes.
12: No, m'ha costat aquest any. Escolta una cosa.
15: L'únic però, Jordi, perdona, que no t'he preguntat a tu. La jugada anul·lada, el gol anul·lat, a Osimhen, què t'ha semblat a tu?
3: I Torralda ha dit que era fora de joc clar, sí. No?
12: Jo,
15: és que hi ha molta gent que a casa no ha pogut veure-ho perquè la Champions League ha decidit que no era bona idea ensenyar repeticions.
3: I és veritat que no s'ha ensenyat cap més repetició.
15: És curiós,
3: quan l'àrbitre ha donat el fora de joc.
15: És curiós. Llavors jo
3: només
15: vull preguntar a Jordi, que avui ha tingut un dia molt complet amb el rei de l'Istanbul, amb tal. Què et sembla tot això, Jordi?
12: He decidit deixar-me guiar
3: per... Era el possible 2-0, eh?
15: Ah, val.
12: Sí, sí. Em deixo guiar per Iturralde. És que moltes vegades hi ha moltes coses que no les entenc.
15: Iturralde ha dit que no era gol.
16: Sí que ha dit.
7: No, no ha dit que era gol.
16: Ha dit que era gol.
15: Ha dit que era gol o que no era gol?
7: Sí, que era gol, que era gol anul·lat, ben anul·lat.
15: Sí,
7: ben anul·lat, sí.
12: Doncs això.
15: Ja està. Iturralde és més teu.
16: Sí.
12: És això.
3: Però tu t'has semblat fora de joc o no, Jordi?
12: A mi no m'ha semblat fora de joc.
16: És que jo no, jo...
11: Ho diu amb la boca petita.
16: No, perquè jo arribo a un punt que no,
12: com que em costa a vegades entendre les coses.
7: Però és científic, Jordi, és a dir, Baris Yilmaz, Tòquio, no la pilota... Ell partia en fora de joc quan la toca Osimhen. Per tant, és científic. Vull dir, és
16: fem
7: o blanc o negre. Vull dir,
16: fem
7: és que no té més.
16: És complicat.
7: Però,
16: és com el tema
7: que no té,
16: dels penals.
7: Cristóbal,
16: escolta,
7: que no
16: si la toques amb la mà, és penal.
7: Però, Cristóbal, que no té complicació.
3: Bermú, estàs per aquí, no?
7: Sí, estem
3: Francis Flick no pot arribar a la sala de premsa perquè s'ha quedat tancat. S'ha quedat tancat en una habitació i no pot sortir.
7: Home, hòstia, seria guapo, eh?
6: Això ens estan explicant els companys tècnics de so, que ens posaran ara mateix quan arribi a la sala de premsa al so, però es veu que hi ha una porta que Hansi Flick no pot obrir, i per tant està a punt de començar aquesta roda de premsa.
3: L'ha segrestat a Turquia, Hansi Flick.
6: Quan el tècnic
3: pogués salvar el soldat Hansi Flick.
12: Paguem el rescat.
7: Fa 3 minuts l'hem vist, eh? I estava tenint mitjans.
3: Mentre surt Hansi Flick, escoltem Fermín... López, el Suárez está a la radio, en directo a la tele.
19: Sí, bueno, creo que se nos ha puesto con ese gol un poco extraño de que veníamos dominando el partido y bueno, creo que después hemos sabido remontar, hemos gestionado bien el partido y hemos metido lo que hemos tenido.
20: Oye, ¿qué sociedad formáis con Lamine Yamal? ¿Qué significa para ti Lamine?
19: No. Ara no.
3: No l'escolta.
20: Bueno, ahí está nuestro traductor, Iñaki Aguirre Gaviria. ¿Tú, Iñaki, no l'escuchas?
3: No.
21: No se escucha.
20: ¿Tampoco?
3: Es un problema d'àudio de la televisió, de Movistar. No escolten les preguntes de la Susana Guas, ni l'Iñaki, que està al costat de Fermín, ni el propi Fermín. Aviam.
6: Bona notícia, per cert, s'ha obert la porta. Ara només faltarà que arribi Hansi Flick, però la porta que no s'obria de la sala de premsa han aconseguit obrir.
15: Jo tenia la clau, però no la volia
7: donar. Sí, ara ho veig.
3: Espero que no sigui premonitori això de que Hansi Flick ha tingut un problema amb la porta.
15: No.
3: Ara sí, escoltem Hansi Flick.
19: Al final, pues, es el mejor de mundo, tiene mucha calidad y bueno, al final nos llevamos bien fuera del campo y dentro del campo pues se transmite también y es un punto importante también para el equipo.
20: Juguemos, Fermín, imagina que tienes enfrente al Barça, ¿qué harías para ganarle? Rezar.
19: Pues quizás sí, porque creo que estamos a un nivel muy alto. Pero bueno, aún no sirve de nada, creo que tenemos que seguir, la temporada es larguísima y bueno, estamos en buena dinámica, estamos trabajando bien y no tenemos que relajarnos y seguir así.
3: Les paroles de Fermín, Jordi, se t'il·luminen els ulls quan veus i escoltes a Fermín.
12: No sé, jo trobo que és un jugador, és un crac, sincerament.
22: Sí. I si l'haguessis vist com ha celebrat el gol de Fermín...
12: Ostres,
22: a través del vidre.
12: I després això, aquesta societat, suposo que també ho heu remarcat vosaltres, estic segur que sí.
3: Lamine Fermín.
12: És que s'intueixen.
3: Ara repassarem les dades amb el Fermín Suárez.
16: Fermín,
3: sobre l'aportació de Fermín López. Jordi, gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Escoltem Hansi Flick en directe. Ja ha arribat a la sala de premsa
12: ara
3: de
12: sí,
3: la Lisa.
12: Ara sí.
23: That helped unlock the game. Thank you.
3: Bufa, Hansi Flick.
24: Hello, Hansi. How are you?
7: Diu que sí, l'escolten.
0: He dit a l'equip que en la primera part també tuve més bien. Claro que Galatasaray tuvo dos, tres oportunidades muy importantes en la primera parte y estábamos perdiendo las bolas en las decisiones finales, especialmente en la primera parte. Eso es que necesitamos hacer mejor, pero para mí también era bueno en primera parte, porque después, segunda parte, tuvimos muy oportunidades y jugar en este estadio es muy importante. Y en la segunda parte hemos dominado el partido y después Lamine tuve un rendimiento muy buen, fantástico, y fue muy importante para nosotros.
1: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Li preguntarem a Hansi Flick com descriu l'actuació de Lamine. Ara ja ens en estava parlant una mica i fins i tot si hi havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
0: Estaban hablando ahora sobre el rendimiento de Yamal. No sé si has hablado con Lamine en vestuario o estabas planeando cambiarlo.
2: No,
0: porque también tenemos la carga de otros jugadores. Lamine es muy bueno, físicamente está listo y le gustando jugar el fútbol, como pueden ver en la segunda parte. Es muy importante y es amable tener un jugador como Lamine en este equipo, y eso fue muy importante para nosotros.
2: Y en el
4: si voleu, tenim Eric García.
0: Yo he hablado con el equipo en intervalo.
3: Escoltem Eric García, que està amb l'Albert Bermúdez.
24: És un cop de cuin sobre la taula? Bueno, al final aquests partits d'Europa saps dels rivals contra els que t'enfrontes, ells tenen jugadors perillosos, però crec que, com tu dius, no, crec que hem d'estar contents. Hem fet un molt bon partit a línies generals i ja està.
25: Eric, me gustaría saber qué os ha dicho Hansi Flick tras el descanso, porque la reacción ha sido...
4: Li pregunta al Santi per què ha dit Hansi Flick al descanso.
24: Estábamos jugando muy bien, que teníamos que seguir igual, que estamos haciendo las cosas bien, controlar un poco más cuando perdíamos el balón, que a veces nos precipitábamos jugando al espacio, pero bueno, creo que la segunda parte pues ha sido muy buena.
15: Sembla que bronca no hi ha hagut.
26: Estamos hablando de esta racha de cuatro partidos importantes del equipo. ¿Qué confianza os da esta victoria para los tres siguientes?
24: Bueno, creo que todos los partidos son importantes. Obviamente que ahora el más importante es el que viene ahora, campo del Betis, para seguir más líderes. Después sabemos que en Liga nos viene el Clásico, así que es un partido muy importante para...
4: Eric, ¿segur que el més important és el que ve ara?
25: ¿Perdó? Hay jugada de Yamal en el gol de Gordon. ¿Cómo la podíamos bautizar? ¿La menina?
24: Bueno, no es un mal nombre. Al final creo que Lamine nos deja sin palabras. A veces, si en estos partidos que no hacen falta motivación, los rivales le dan un poco aún más de motivación, pues imagínate, ya...
4: Eric, segur que el més important és el partit del Betis?
24: Sí, home, i tant. Crec que és molt important, pel que he dit. Després ve el Clàssic, que és molt important, i després del Betis ja parlarem del Paris Saint-Germain. Gràcies.
3: Les paraules d'Eric García, la minadura, ens ha batejat un oient aquesta jugada de Lamine Yamal.
27: No sap,
3: hola, Santi Jiménez.
27: Hola, què tal? Sí que, no sap que el Paris Saint-Germain es juga abans que el Clàssic.
22: Sí, ho ha dit Betis i després ha dit
4: Paris. Sí, sí, ha dit el següent, sí, és el Paris Saint-Germain.
22: Que
4: sí,
22: igual, ho ha dit. He dit que allò que he dit a l'entrada del vídeo d'un futbolista de Lemina provocant a Eric, ha dit, i ho ha deixat anar ara, a Lamine, ho ha deixat anar ara, si a més els rivals el provoquen, doncs això és el que s'ha...
3: És el vídeo aquest d'un jugador del Galatasaray que deia que no sabia qui era Lamine Yamal.
22: L'amic de Gonzalo, Lemina.
16: Qui és Lamine?
22: Qui és Lemina?
3: Qui és Lamine? Gonzalo, digues-li als teus amics que no el provoquen.
15: No, això no és amic meu. Jo l'únic que he dit és que era un jugador que va posar damunt una cançó. Una cançó que després han ballat jugadors de tots els equips d'Espanya i del món. Res més que això.
4: És que Lamine té una cosa que és una mica com Messi, no? Que és aquella cara gara que s'ha fet famosa de Messi, de oh, sí, doncs quan també la fa Lamine Yamal, dius, ui, aquí passaran coses.
15: Però que sembla que provocar els partits de futbol estigui prohibit, i ho fan tots els rivals, amb tothom, i forma part del futbol, igual que jo estic aquí intentant fotre canya, perquè si no seria un conyazo, i estic sóc jo i foto canya i fa que sigui divertit, perquè el futbol és salsa i el futbol...
3: És divertit gràcies a tu, eh?
15: No, cony.
3: Som aquí 25 persones treballant.
5: Gràcies, Gonzalo, gràcies.
15: No puc acabar, no? El que estic dient és que el futbol és salsa, és cachondeo i és rivalitat, i si al final tothom diu el mateix, no té gràcia. També em val que hi hagi una persona que opini diferent a tu.
3: Aguanta, que ara et posarem la salsa amb el tio Faja. Santi Jiménez, com titules el diari AS?
27: Los imparables toman Estambul.
3: Los imparables.
27: Sí,
3: seria perquè... un bon títol de pel·lícula.
27: Sí, sí, però em fixo amb el que va dir ahir Cubarsí, diu que no som imparables, però hem de seguir. Sí, pues, pues semblen sí. Imparables. Perquè...
5: Sí que ho som.
27: No, a veure.
5: De moment.
27: Tu tranquil.
5: No, jo no estic, Santi, jo no estic tranquil.
27: No, tu estàs.
5: No però... estic tranquil.
27: Tu, jo...
5: Sí, queda una setmana ja.
3: 10 dies,
5: una setmana.
3: Hi ha dos partits pel mig,
27: i per mi que...
5: Prescindibles, absolutament.
27: Per mi que... No, el del Betis no.
5: És important.
27: Sí. El del Paris Saint-Germain, Brian Fariñas i 10 més.
3: Ho ha dit el Jordi, sí. I tu també, Santi Jiménez.
27: Totalment.
3: Que jugui el Barça amb l'infantil.
15: Però no passarà,
3: eh? El juvenil no, perquè ja el té el primer equip.
27: Avui Flick ha dit una cosa que ha dit a l'entrevista prèvia, que ha dit... ella està molt ficat amb la Champions. Jo crec que el Paris Saint-Germain se l'ha de guanyar a partir de març. Ara aquest partit... O sigui, aquest objectiu...
3: Seria una derrota estratègica.
27: Jo crec que és una derrota estratègica i has d'acabar entre els quatre primers i crec que amb la diferència de gols i com està el Barça, acabarà entre els quatre.
3: El Barça porta un 5-1 i un 1-4 a la Champions, sí.
27: I acabarà entre els quatre.
5: Com un tiro.
27: Molt raro que no acabi entre els quatre primers o entre els dos primers, et diria. Perdre a París, que de fet demà el París juga al camp del Manchester City, escolta...
5: Trucadeta a Luis Enrique, escolta, sortim amb els nanos.
3: No ens feu mal.
5: No ens fem mal.
27: No,
5: cap però, dels dos.
27: No, però acabo de dir-te, partit per allà amb Fariñas, Hamza Abdelkarim...
3: Com sortirà Hansi Flick amb Hamza Abdelkarim i per allà amb Fariñas...
5: I guanyarà.
8: No ho farà.
27: Jo estic d'acord amb tu que no ho farà.
8: Però podria ser un partit per fer.
27: Que jo crec que si guanyes el camp... Si perds el camp del Betis, ja aleshores ja exigeixo que jugui a l'infantil.
3: Estan ensenyant ara la jugada de la Lamine Yamal, el regat, aquesta laminadura amb la que ha batejat la jugada un oient, comparant-la, com deies, Gonzalo, la retransmissió, amb un regat també de Neymar. És fantasia pura, eh?
27: És una cosa increïble. Jo no sé com dir-li elàstica, rabona, regate...
8: És com un mix.
27: Me cago en...
5: Mira, que ens ho digui Fermín, si voleu.
27: T'apixo a la boca.
3: Que allibero el Santi, perquè has d'anar a acabar de tancar pàgines del diari AS. Gràcies, et llegim demà.
27: Mira, se m'ha acut un nom. La Pixinya.
3: La Pixinya.
5: La Pixinya.
3: Aviam com es mateix a Fermín, va.
5: Escoltem Fermín.
15: La Pixadinya.
9: Y tú con un golazo, el pase es buenísimo de Lamine, pero tú defines maravilloso, ¿eh?
10: Sí, creo que eso, hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien, y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez.
13: En el término dijo Lamine Yamal que el futbolista con el que mejor se entiende es Fermín, porque va al espacio y que para que otro la tenga al pie, que mejor que la tenga él. ¿Qué opinas de esta frase?
10: No, tiene razón, al final sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, yo cuando... Nos conocemos a la perfección y bueno, creo que es un punto importante para el equipo y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
13: Permite decir que a veces decimos quién juega, Olmo, Fermín, Olmo. Pues hoy habéis jugado los dos la mayor parte del partido y os entendéis perfectamente, es decir, que también podemos decir que podéis jugar los dos perfectamente.
10: Sí, podemos jugar juntos, la verdad que fuera del campo nos llevamos muy bien y dentro del campo también nos compaginamos muy bien, conectamos muy bien y bueno, creo que hoy los dos hemos hecho un gran partido y ojalá poder compartir más campo con él.
26: Habéis vuelto a remontar un partido en esta ocasión en un campo y en un escenario tan difícil como este y con una segunda parte extraordinaria. ¿Qué nivel de confianza tiene el equipo para hacer, aparte del 10-10, este tipo de remontadas en escenarios como este?
10: No, creo que lo hemos demostrado. El nivel de confianza es altísimo. Al final... Sabíamos que aunque íbamos por debajo en el marcador, que podíamos remontar y creo que la segunda parte hemos estado muy bien, hemos sido muy superiores y podíamos haber metido algún gol más incluso, así que muy contentos por esa parte y a seguir así.
9: Llegáis pletóricos a los que os viene ahora, fíjate, Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid, mejor no podéis llegar, ¿eh?
10: Sí, sabemos que ahora hay escenarios muy importantes, partidos complicadísimos. Y es muy importante seguir en esta dinámica para enfrentar esos partidos y bueno, creo que estamos muy preparados y seguro que lo haremos muy bien.
6: Moltes gràcies.
4: Fermín, que està sobri, la veritat. La sensació que
11: home,
4: també...
11: Home, no faltaria que estigués ebri després del partit.
5: T'imagines que no surt tot el cas allà?
4: Sobri en la manera de parlar.
11: Va, ara anem amb les dades del partit, però em diu l'Anna Paret que sobretot anem amb la Jana Flores. Perquè
4: per favor,
11: el bar ja està tancat i l'han deixat obert només per tu, Jana.
4: Està al carrer, pobre.
14: Quasi, quasi.
5: Podem ovacionar la Jana?
11: Vinga, va.
5: Va,
14: Jana.
5: Molt bé, Jana, bona feina.
14: Ara... els aficionats han marxat.
11: Us situo, per si us heu despistat, sí. La Jana ha seguit el partit des del bar Pipus a Barcelona, al costat del Camp Nou, on s'han concentrat treballadors de l'IMAC,
5: 50 o 100 turcs,
11: que són turcs, per veure el Galatasaray-Barça, sí. Jana.
14: Bueno, no eren 100, però n'hi havia uns quants.
5: Sonaven com 100.
14: Sí, sí, és que ho viuen molt, ho viuen molt, la veritat, una afició enorme. He viscut una experiència increïble i els he donat les gràcies ara abans de que marxessin per l'estadi i per l'experiència i per tot. I, de fet, abans m'heu demanat pel barman i sí. Us porto al jefe del bar.
5: Va, el del bar, el del bar. Com es diu el del bar?
14: Us està sentint. Si li voleu preguntar alguna coseta, el teniu aquí
5: bona
14: amb
5: nit.
14: Vosaltres.
5: Bona nit.
17: Hola, bona
5: bon
17: nit.
5: Home,
17: bona nit.
5: Com et dius?
17: Edgar.
5: Edgar, com es porten els turcs del Camp Nou,
17: mira,
5: els treballadors?
17: Els turcs es porten molt bé, la veritat. Ja fa un any que tots els partits del Galatasaray es veuen aquí i porto un any xupant futbol turc, com us podeu imaginar que és un tostón no lo siguiente.
5: La lliga turca ja a full.
17: I a full, el Fenerbahçe caminant, o sigui, horrorós. Ostres. Però, bueno, és una mica agraïment amb ells. Aquests sí. Són, normalment, aviam, aquests són treballadors del departament tècnic, d'oficines, que, bueno, doncs ells treballen mogollon d'hores i es veien una miqueta orfes de poder veure el futbol en algun lloc junts. I vam començar Liverpool, l'Atlético de Madrid... Bueno, l'any passat, bàsicament, l'horari de Champions seu era de 6:45.
5: Sí, i el dia a dia, Edgar, el dia a dia, jo penso molt, no? O sigui, tu vols que les obres durin fins al 2040, no? Perquè, clar, tens allà un flux de treballadors continu...
11: Ja, perquè són molts.
5: Al teu bar, no? A migdia, sí, esmorzars...
17: Sí, però... Però no et pensis, al final ells també volen acabar ràpid perquè volen veure l'obra acabada i al final aquí vivim del... Bueno, sí, del dia a dia, però també del futbol. O sigui, si fem una miqueta de resum, és millor la normalitat del futbol, del bàsquet... Jo els dic que facin el Palau, sisplau.
5: El Palau, no? Clar, és que tu tens, Palau, sí, tu tens davant el mini, no?
17: Correcte,
5: l'antic mini. Davant el mini, tens el tema del Palau, que tard o d'hora es farà, vull dir que els treballadors...
11: I el Camp Nou, que quan estigui acabat, seran 105.000 espectadors.
5: Sí, clar, clar.
11: El camp més gran d'Europa. Sí.
5: Clar, les prèvies de partit, tot això, els mesos o anys que ha estat tancat, això ha degut ser un forat enorme a l'economia d'un bar, no?
11: I l'any que ve, que haurem de tornar
17: bueno, al final haig d'agrair els treballadors, perquè jo, quan van tancar el Camp Nou... El que vaig fer, vaig dir, bueno, què fa un treballador, no? Pues començo a treballar a les 8, pues vaig obrir a les 6 del matí. Llavors jo, pues de 6 a 8, pues estem fent uns 500 cafès al dia. Llavors, no.
5: Com?
17: És adaptar-te. És adaptar-te. Tu t'adaptes a la situació i t'has de moldejar. I llavors, pues igual que l'aficionat del Barça ha hagut d'anar a Montjuïc i adaptar-se, pues nosaltres també ens hem adaptat. Jo no tinc cap queixa, de la falta de futbol. Home, tinc la queixa de que jo m'ho passo molt bé. Jo, quan ve el Flequi a fer la prèvia, o quan ve el Sequi a buscar el bocata pel seu fill i ell... Quan ve
11: la memòria. Sí, senyor, hòstia.
17: Quan ve pues, o avui mateix, per exemple, estic molt trist perquè, hòstia, després de 2 anys sense jugar contra... o sigui, a porta tancada contra el Maccabi, pues avui ha sigut molt fluix.
11: Sí.
17: I realment això és el que tu... Que jo sóc culer, i un culerdo, vale? I m'agrada pues, que hi hagi gent i que ens ho passem bé tots.
11: Escolta'm...
17: Bueno, si no pot ser el culer, doncs, pues, bueno, el treballador. I som molt macos, eh? O sigui, estan com una regadora, eh?
11: El pitjor de tot és el Jofre sí. Mateu.
5: El Jofre, no? Però què passa amb el Jofre?
17: El Jofre aquest sí que déu-n'hi-do, mare meva. Aquest és tremendo. Aquest és tremendo.
11: És rumbero.
17: Que ha sigut ell el que us ha dit que faig aquí el futbol o no?
11: Són periodistes, més tenim fons a mig món.
5: Raja, raja, que li posarem l'àudio després.
17: No, sí, l'he preguntat abans, perquè la Jana m'ha demanat, si us plau, si podia fer una entrevista, si podia... Clar, jo els he demanat permís amb ells també, clar, perquè normal. Al final ells són... Bueno, són de treballar... Bueno, saps quin és el problema? Que el jefe de tots és del Fenerbahçe.
11: Ostres.
17: I llavors, algun partit que hem tingut aquí, disputes, perquè s'ho prenen molt a pit, No.
4: Com a les obres del Camp Nou, no, una mica?
17: Sí, bueno, les obres també. Això és una altra història, de les obres, Bueno, això és una altra història. Però bueno.
11: Ai.
17: L'important és el resultat d'avui, que anem a tope i que ens ho passem tots bé i que gaudim. I ells, en el fons, estan contents, perquè ells em deien... Oi 1-5, oi 1-4, oi 1-3. Vull dir que ells eren conscients... No, els de Gatasai.
11: Ah, vale.
5: Sí,
11: eren conscients que el Barça és superior.
5: T'han liat bé, allà al Barça. Ja t'anirem a veure un dia.
11: Edgar.
17: Molt bé, guapos. Perfecte.
11: Una abraçada forta.
5: Gràcies
11: per ajudar la Jana.
4: Per cert, sí que...
17: Igual de bé, que ens ho passem dreta.
5: I tant.
4: Estic amb el Pol Ballús, que és qui ha protagonitzat, diguéssim, o qui ha vist, diguéssim, el principal vistó del que ha passat amb Flick i Laporta. Pol, què tal, com estem?
1: Bé, aquí estem bé.
4: Aviam, què ha passat amb Hansi Flick i Laporta de la roda de premsa?
1: Sí, bàsicament el que ha passat és que estàvem a la sala de premsa i hem sentit una porta, la que dona accés a, diguéssim, a on havia de parlar Flick, que feia soroll allò com que...
4: Trucutrun.
1: Que la vols obrir, però no pots. O sigui, que estava tancada, bàsicament. Algú, crec que la Marta Ramon s'hi ha acostat i s'ha sentit a Flick des de l'altra banda.
5: Socorro!
1: Dient que no podia entrar aquí. I durant uns 5 minuts ningú trobava la puta clau, bàsicament. I al cap d'un rato Flick ha hagut de fer tota la volta a tot l'estadi i ha entrat una mica per la porta a la qual entrem tots els periodistes a la sala de premsa, rient una mica ja de tot el panorama. Suposo que el 4-1 doncs deu haver ajudat una mica. I una mica fent la broma de que la porta de que no el deixaven entrar, de que ja si està oberta la porta ara i tot plegat. Bueno, hem rigut tots una mica.
11: Això es tracta de la vida.
4: Que Hansi Flick, això, ha tingut problemes amb la porta.
11: Pol, una abraçada.
1: És el titular,
11: Escolta, en Bermo, demà, encara que sigui des d'Istanbul, hi haurà 1-1 al que t'hi jugues?
4: Home, i tant, especial coses turques, no? O què?
11: 1-1, especial coses turques.
4: Sí, una mica, jo què sé.
7: Les sèries, no? Les novel·les, també, no?
4: Les telenovel·les turques.
11: El kebab, no?
4: Sí, home, sí. Qui sap?
5: Agafar una bona turca un dissabte a la nit.
11: Una bona turca.
4: Ja hi pensaré.
11: O sigui, demà el que t'hi jugues, especial coses turques, del Galatasaray 1 Barça 4, que ens deixa aquests números que repassem amb el Fermín.
12: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
7: A veure, tenim un 10 de 10 en el que va de temporada. El Barça a l'era Flick, 20 remuntades de 39 quan les coses es compliquen. Aquest curs, 3 de 3. 3 vegades el Barça ha hagut d'anar remolc i les 3 s'han tirat endavant i s'han aconseguit remuntar. Clar, el tema, l'única màcula és que un partit més a la Champions en què rep un gol. Ja són 17 partits seguits a la Champions rebent almenys un gol i les remuntades estan anant prou bé perquè el Barça és capaç d'igualar ràpid el marcador contra el Rayo 6 minuts, contra el Sevilla 3, avui 15 contra el Galatasaray, però evitant marxar per sota al descans. Lamine Yamal ja suma 9 assistències a aquest curs, 7 de les quals en els últims 4 partits, 7 assistències, Lamine Yamal porta 8 partits consecutius amb impacte, ja sigui amb gol o assistència, ja és el líder d'assistències a la Champions amb un total de 4.
11: 4 assistències.
7: A la Champions, 4. En el còmput global, comptant també Lliga, un total de 9. Avui ha superat a Kluivert amb assistències, Lamine Yamal ja porta 54 amb el Barça i concretament a Champions iguala a Jordi Alba i Eto'o amb 13 assistències, cosa que em sembla realment notable i aviat enxamparà a Neymar. Adeyemi 4 gols, 2 com a revulsiu. Avui el segon, contra el Llevant ja també va marcar en aquest sentit. Gordon, 2 partits seguits marcant. Molt bé, Gordon, perquè ara mateix porta una bona inèrcia. Gabriel Jesús, assistència en el dia d'avui. El Barça, molt coral, ja té 12 assistents diferents en el que va de temporada. Olmo també ha deixat el seu segell pel que fa a assistències. Ja en porta 4 amb la d'avui.
11: Clar, el Barça té 12 assistents diferents en aquests 10 primers partits de Lliga i 10 o 11 golejadors diferents.
7: 10 golejadors diferents, correcte.
4: És molt bèstia,
11: perquè està molt repartit tot.
7: Repartidíssim, i l'assistència inclús un puntet més que el gol, però interessant. Fermín, Lamine porta 5 gols ja aquesta temporada, 4 a la Lliga, 1 a la Champions, per tant s'estrena en aquesta edició de la Champions. Compte això perquè Fermín a la Champions iguala a Koeman en gols.
5: Sèrio?
7: Avui 10 gols de, avui és el desè gol de Fermín a la Champions, ha igualat amb Koeman, que són paraules majors, per tant va fent camí Fermín a la Champions i marcant molts gols. En 8 dels 10 partits de la temporada el Barça no ha baixat de les 20 rematades, avui s'ha tornat a complir, 22 rematades al Barça, 11 porteria, 17 ocasions, 9 de clares, és un botí molt interessant, i abans parlàvem del tema Rodri, i ho feia el Jordi, Rodri avui només ha perdut 4 pilotes de 122, sumant aquest partit i l'anterior contra el Getafe, Rodri només ha perdut 10 pilotes de 260.
11: 10 de 260?
7: Wow. És una animalada.
0: És molt bo.
7: És cert que ho propicien una mica els rivals, no?, perquè et deixen fer, però escolta, el tema pèrdues és poquíssim amb Rodri. 10 de 260, avui ha recuperat a sobre 7 pilotes, el que més.
11: 7 pilotes ha recuperat,
7: sí,
11: Rodri.
7: Sí, el que més.
11: L'altre dia també va ser el que més pilotes va recuperar.
7: Correcte, 7 més, 14 en 2 partits. Només una recuperació alta del Barça avui, és a dir, potser aquí...
11: Més conservador.
7: Sí, no ha estat tan ajustat amb el tema de la pressió alta, i simplement una curiositat, perquè a Lamine se li cauen les assistències de les butxaques, però de cara a porteria és curiós perquè porta 2 partits consecutius, porta 11 rematades en total cap a porteria. O sigui, avui ha rematat 5 vegades cap a porteria, l'altre dia 6 cap a porteria. O sigui, 11 en total cap a porteria, però el camí de l'assistència el troba.
11: Diem el millor jugador del partit.
5: Amb quadre llançar sempre, ja ho sabeu, concessionari oficial Nissan.
2: Quadis Llançà, el teu concessionari oficial Nissan, patrocina el jugador estrella.
11: Paula, qui és per tu el millor jugador del partit d'avui?
0: Lamine Yamal, amb 2 assistències. Quan ell ha volgut, ha pogut generar, no?, aquest canvi de ritme, aquest canvi de velocitat al partit, i bé, al final ha sigut un jugador bastant determinant.
11: Demà a les 12 que t'hi jugues, abans obrirem el bar als canals de YouTube del grup Prisa, el del que t'hi jugues, el Diari As, també el Carrusel, a les emissores que tenim a Amèrica, a l'altre costat de l'Atlàntic, ens podeu veure des de tot el món, de Barcelona cap al món. A les 11 obrirem el bar, a les 12 el que t'hi jugues, amb l'1 per 1 del Bermúdez des d'Istanbul, especial coses turques. Bermú, el millor del partit d'avui?
4: Bona pregunta. Jo et diré Pedri.
11: Pedri.
4: Sí.
11: I lo pitjor?
5: Poc es parla de Pedri.
4: Home, el pitjor ha sigut... Bueno, el pitjor serà ara, que s'ha de tornar a l'hotel i estem a una hora amb cotxe.
11: Ostres! A una hora de l'hotel estàs?
4: Troba un taxi ara,
18: Estàs fent una denúncia pública, Bermú?
4: No, està a Başakşehir, l'hotel.
7: Ostres! Istanbul, Başakşehir.
5: Però almenys van als endolls, no?
11: No, tampoc anaven avui a la Lisa Millen.
4: No, tampoc anaven. M'he hagut d'endollar al darrere i al davant.
11: M'ha enviat un vídeo. És la maledicció. Quan ha arribat a l'estadi, a la Lisa Millen.
5: La maledicció del Bermo, no?, amb els androids.
4: Tremendo, tremendo.
11: Puc emetre l'àudio del vídeo que m'has enviat?
5: En sèrio?
11: Sí, mira, si vols, fem una prova aquí en directe. Mira, m'ha enviat aquest vídeo.
4: Fes.
5: Què diu, què diu?
19: Tio, perquè vegis que estem maleïts aquesta temporada,
5: estàs
19: boig, tio. Que estem maleïts, vale? Aquí no funciona cap dels endolls.
5: Cap. Vale?
19: Cap dels endolls. De manera que estic endollat. L'endoll aquest va enganxat a darrere i el de la wifi va enganxat allà al davant, al costat de l'Alfredo.
11: Alfredo, eh? Manda huevos.
5: Manda huevos.
11: Que diu, al costat de l'Alfredo.
15: Algun dia explicarem tot el que ha passat aquesta temporada, que la gent fliparà.
5: Sí, sí, sí,
0: espera't. I només portem 10 partits, no?
5: I acabem de començar.
11: Sí, total,
5: ja hem de començar.
11: En fi, Bermú,
4: un tros de llibre.
11: Que si vols anar tirant cap a Başakşehir, hi ha 10 minuts que guanyaràs al rellotge.
18: Suposo que demà arribes al que t'hi jugues, no, Bermú, no?
4: Sí, demà arribo al que t'hi jugues, però des d'Istanbul, des de Başakşehir.
11: Si vols t'aixequem el càstig i pots venir cap a...
18: Deixa'm acabar un rato, almenys.
5: I si pel camí veus alguna clínica d'aquestes de cap i agafa'm un flyer, que és per un amic meu.
11: Per un amic, sí, sí.
15: Està millor que nunca, Cristóbal.
5: Per un col·lega, que ens hem d'emmocatar aquí a l'àtic. El tenim o no?
11: El teu amic, sí, sí.
5: Tio Faja!
20: Buenas noches.
5: No veas, tío.
7: ¿Y ese tono?
5: Esto es un... No, está... Ya te digo yo, Fermín.
7: ¿Qué le pasa?
5: Exhausto.
7: Ah, ya,
5: agotado.
7: Claro, normal.
5: Es
11: pues, ¿ha visto el partido ahí en el bar, eso de los madridistas en Sembenat o no?
20: Bueno, yo suelo seguir mi ritual. Estoy aquí en la puerta de la hermandad rociera madridista. Están hundidos.
8: Están hundidos.
20: Ellos estaban se las prometían muy felices. Ya estaban hablando en turco.

0: los unos a los otros, porque España es el país más maravilloso y donde hemos tenido la suerte de nacer. Entonces creo que el respeto, aunque pensemos cada uno de una manera diferente, es igual, pero hay que respetarnos, porque la riqueza de un país es el respeto hacia los que no piensan igual que nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Blanca, estan buscant algú al laboratori.
3: Ah, sí?
4: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
3: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
4: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
5: Hem deixat una pasta.
4: Si el motor és vell...
6: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Ave Francino! Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
8: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
9: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
8: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
12: Hola, bon dia. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, avui tornen les tractorades a Barcelona.
13: Necessitem que hi hagi algun fet tangible. No podem marxar aquí amb... Farem una reunió, farem una xerrada, farem una... No, perquè això no... Són futuribles. Hem de marxar d'aquí amb alguna cosa palpable, amb algun benefici pel sector.
12: 7 columnes de pagesos es dirigeixen ja a aquesta hora cap a la capital catalana.
14: Han sortit des de Falset i han passat per Reus, també des d'Oliana, des de Lleida, des d'Amposta i des de les comarques gironines.
12: Susana Ruiz, bon dia.
14: Bon dia, i encara falta per sortir la columna de la Catalunya Central. Ho farà des de Vic a 8:45 i també els pagesos de l'àrea metropolitana que vindran des de Vilafranca del Penedès i des de Mollet del Vallès. A les 12 seran a la delegació del govern, al Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume.
12: La pagesia protesta per l'encariment dels costos de producció, combustible, energia, pinsos, fertilitzants, etc. És una rere l'altra, Mercè Marc.
15: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
16: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
15: I volen que les administracions reconeguin que la pagesia és un sector essencial de l'economia.
16: Hem de poder tenir una producció pròpia i això només ho aconseguirem amb pagesos treballant a la terra.
15: I, per tant, que cal protegir. Per això, per exemple, en la llista de demandes volen que s'activin els fons de contingència.
16: Uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
15: Això la Generalitat, el Govern Central, per exemple, un gasoil professional agrari amb la mínima tributació permesa o un IVA reduït per tarifes de regadiu després d'un estiu amb tanta sequera. O denuncien els abusos de la cadena alimentària i importacions forànies sense complir les mateixes exigències. Volen solucions perquè diuen que a les reunions només hi ha bones paraules. Per això la mobilització recorrerà tant la delegació del Govern de l'Estat com el Departament d'Agricultura i la seu de la Generalitat.
12: I a tot plegat se li suma el famós acord del Mercosur.
14: Entre la Unió Europea i l'Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai. És un dels punts de conflicte principals dels pagesos dels últims anys. Des de l'1 de maig, de manera provisional, s'han començat a rebaixar els aranzels als productes d'aquests països, un fet que els pagesos consideren competència deslleial. Encara no és definitiu aquest acord, però de moment ja està en marxa parcialment.
12: El negociador europeu en cap d'aquest pacte considera que l'acord beneficiarà especialment regions com Catalunya. Ho ha dit des de Barcelona, Pol Valero.
17: A Catalunya hi ha unes 1.500 empreses que venen regularment als països del Mercosur. En un acte Foment, Paolo Garzotti ha ressaltat que la rebaixa d'aranzels està favorint sobretot els exportadors de fruita i vi.
18: Un mercat on Catalunya tiene un interès, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
17: Fons comunitaris asseguren que, malgrat que encara és aviat, per ara no han detectat impactes negatius a cap producte, tampoc amb les importacions de carn de l'Argentina, com temien els ramaders europeus. L'acord ha de rebre encara l'aval de la Justícia Europea i del Parlament. Les mateixes fonts pronostiquen que serà una votació molt disputada a finals de l'any vinent.
12: 6:54, és un cas que us expliquem a Ser Catalunya.

0: El Tribunal Suprem ha revocat l'absolució de dos policies locals que van fer-li una broma pesada a un conegut i ordena ara condemnar-los.
1: Són dos agents de Sant Antoni de Vilamajor que van disfressar-se de lladres i van perseguir i simular que disparaven al vigilant d'una urbanització on hi havia hagut diversos robatoris.
0: És la informació de l'Andrea Villòria.
2: La broma en qüestió es remunta a una nit de novembre de 2018 quan els dos únics policies que hi havia de guàrdia a Sant Antoni de Vilamajor van passar primer a saludar la víctima amb el cotxe patrulla. Acte seguit van anar a comissaria, es van treure l'uniforme i van vestir-se de negre en passamuntanyes. Van agafar un cotxe particular i van tornar a la urbanització Can Miret amb actitud sospitosa. Quan el vigilant els va detectar, van començar a perseguir-lo a tota velocitat i apuntar-lo amb el que simulaven que era una pistola. Tant es van passar que la víctima ha acabat rebent la incapacitat per estrès postraumàtic. Tot i així, l'Audiència de Barcelona els va absoldre en considerar que era una broma. El Suprem ho ha corregit i diu que tant hi fa que la finalitat fos lúdica. El van intimidar i, per tant, és delicte.
3: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
0: Ahir a la tarda va morir un home de 95 anys en un incendi al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona. Els bombers van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, es van desplaçar cap al carrer Portbou, on hi havia aquest incendi que van aconseguir extingir, tot i que ja era tard per l'home. Els Mossos ara s'han fet càrrec de la investigació. Els dos sindicats principals, Comissions Obreres i la UGT, han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per l'any vinent sigui del 7%.
4: Las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos a través de una subida generalizada de los salarios.
5: Nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
1: Són Unai Sordo i Pepe Álvarez, que també han defensat que s'han sumat a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre perquè diuen que també té un component laboral.
0: Això que proposen els sindicats seria un sou mínim brut de 1.300 euros. La resposta de la patronal catalana ha estat demolidora. Jutgin vostès mateixos. És el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
6: Els sindicats últimament cada setmana tenen una ocurrència. Fa uns dies ens van plantejar l'ocurrència de fer una vaga general que nosaltres la considerem política. Avui plantegen una pujada del 7% sobre el salari interprofessional sense comptar amb l'opinió dels empresaris. I demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent vagi a, no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Ocurrència darrere ocurrència que no la penso contestar.
0: Ho ha dit des de Brussel·les, on és per parlar a la Comissió Europea sobre l'absentisme laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'estan recuperant després que aquest dilluns a la tarda s'incendiés el vagó d'un tren a l'alçada de Saragossa.
7: He agafat el tren a Figueres-Vilafant, havia de sortir a la 1:10 i ha sortit exactament una hora en retard.
8: Me han informado que el tren saldrá a tiempo, entonces tengo que esperar que salga en la pantalla y vamos a ver.
9: We're waiting, we have a 2-hour wait.
1: Encara hi ha trams on la velocitat màxima és de 80 km per hora. El tram on es va incendiar el tren s'està circulant per via única fins que es retiri el comboi afectat per l'incendi.
0: I dels esports, segona victòria del Barça en Champions.
10: De la Minya mal, la vol treure, se'n va de dos, arriba a la línia de fons, la deixa enrere, Gordon, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Un Barça intractable. Nil Solà, bon dia.
11: Bon dia, no hi ha qui aturi el Barça de Hansi Flick, que hi va guanyar a Turquia 1-4 al camp del Galatasaray i suma 10 partits, 10 victòries aquesta temporada. Ahir a la Lliga de Campions, on l'equip suma també 6 punts en aquesta arrencada. No va ser un bon inici de partit, Batrakov va posar per davant el Galatasaray al minut 28, just abans del descans. Cancelo va empatar el partit i després, a la segona meitat, una exhibició de Lamine Yamal en forma de dues assistències va permetre a Fermín i a Gordon marcar el segon i el tercer amb només 3 minuts de diferència. Adeyemi va posar el fi de festa al minut 65, un equip molt golejador, tal com reconeixia Pedri després del partit.
12: Bueno, sí, tenemos mucha confianza a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
11: El Barça s'entrarà aquest matí a Turquia i tornarà a la tarda per començar a preparar el partit del dissabte a la Cartuja davant del Betis.
0: I després del partit de Lamine, l'exfutbolista del Barça Thierry Henry el va elogiar.
13: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
14: Siempre, somos el Barça, hey. El mejor equipo del mundo.
0: Lamine Yamal davant de Thierry Henry, que li va dir que havia fet un gran partit. I acabarem amb música.

0: SSB.com. Només majors de 18 anys.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes. Nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.

0: por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. A aquesta hora els pagesos estan ja en marxa cap a Barcelona. Dos anys després tornen les tractorades. Són set columnes les que van cap a la capital catalana, una d'elles a Montblanc. Jordi Cartanyà, bon dia.
2: Bon dia, Ferran. Des d'aquest punt on s'esperava que un quart de vuit sortís un primer tram de la tractorada des de la rotonda de la Riflaqui. Finalment, a un quart de vuit no hi havia cap tractor. Han anat directament a la següent parada, al següent tram, que és Vila-rodona. D'allà van a la Bisbal del Penedès, Vilafranca del Penedès, per acabar a Barcelona. Tampoc és estrany que haguessin triat aquest punt de les nostres carreteres. Al febrer del 2024 ja hi va haver uns 300 tractors aquí mateix que van bloquejar la Nacional 240, la C14 i l'AP2 per protestar contra la burocràcia, els preus baixos i la sequera.
1: També han sortit fa una estona des del nord de Catalunya, Girona. Carles Couso, bon dia.
3: Bon dia. Els pagesos han quedat a dos quarts de set a Santa Llogaia d'Àlguema, a tocar de Figueres, a l'Alt Empordà, i a aquesta hora avancen ja cap al sud per l'autopista AP7. Abans d'abandonar les comarques de Girona, però, faran dues parades, a dos quarts de vuit a Medinyà, al nord de la ciutat de Girona, i a dos quarts de nou a Franciac, a Caldes de Malavella. Aquí es farà l'últim reagrupament de tractors abans de continuar la marxa fins a Barcelona. La intenció dels pagesos, ens expliquen, és fer el màxim de recorregut possible per l'AP7.
1: I hi ha dues columnes que venen de Ponent i el Pirineu, tot i que la majoria venen en cotxe. Lleida, Mercè Marc, bon dia.
4: Bon dia, Ferran. De Ponent surten una quinzena de tractors de Belllloc i Cervera que s'uniran a Jorba a la Panadella amb una altra columna que ve del Pirineu. És només una petita representació dels tractoristes, però amb mig miler de pagesos que s'hi desplacen amb autocars i cotxes particulars.
5: Anar cap a Barcelona té un cost. El gasoil agrícola ha pujat molt. Els tractors tenen molts bastos i no volem més costos.
4: És Carol Aixut, de la Unió de Pagesos, que recorda que un tractor de 150 cavalls pot gastar 300 euros en aquesta mobilització.
1: I a les comarques de Barcelona, Susana Ruiz, bon dia.
6: Bon dia. Encara falta per sortir la columna de la Catalunya Central. Ho farà des de Vic a quarts de nou i també els pagesos de l'àrea metropolitana que vindran des de Vilafranca del Penedès i des de Mollet del Vallès. Tots plegats a les 12 seran a la delegació del govern, al Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume.
1: Els pagesos reivindiquen que els costos no paren de pujar tant la gasolina com el fertilitzant o el pinso. Raquel Serrat, de la Unió de Pagesos.
7: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
1: També es queixen de l'anomenat acord del Mercosur.
6: Per reduir els aranzels dels productes de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai, que consideren que els fan competència deslleial. A Catalunya hi ha unes 1.500 empreses que venen regularment als països del Mercosur, que en canvi es beneficien de la reducció d'aranzels.
8: Un mercado donde Catalunya tiene un interés, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
6: És el negociador europeu encarregat de l'acord, Paolo Garzotti, qui ressalta que la rebaixa d'aranzels afavorirà sobretot els exportadors de fruita i vi catalans.
1: Als pagesos no els convenç. I tampoc ho fa la gran quantitat de burocràcia que no s'adequa amb la manera de treballar que tenen.
6: Sovint els agricultors es fien dels seus sentits per decidir quan han de fer una cosa o altra als camps, i això els fa impossible omplir els papers posant quina quantitat de producte apliquen o en quin moment de l'any, fins que ja ho han fet. Paloma Iáñez és investigadora de la UOC i deia això en declaracions a la SER.
9: En el cuaderno digital no se pueden registrar las experiencias sensoriales de los agricultores. El uso del tacto, del olfato, muchas veces son los indicadores que les hacen ver a los agricultores cómo está el cultivo.
6: I per això els pagesos cedeixen tota la burocràcia als tècnics agrícoles, un model que no agrada ni als uns ni als altres.
9: Los agricultores quieren seguir manteniendo control sobre sus explotaciones y los técnicos agrícolas no quieren convertirse en personas que rellenan un Excel.
6: A més, Iáñez explica que els pagesos sovint no tenen el coneixement tècnic suficient per saber omplir els papers.
0: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: 5 minuts i les 8 del matí, d'aquí a 4 setmanes exactes, vaga

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: Bueno, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem, com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit, jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com s'ha patir, veus com després se'n surt. És un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencem el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, sí que.
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, sobre todo el sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi, Lamine Yamal es, bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo vacunó en sus primeros meses de vida, algo vamos a empezar a quererlo.
0: Ramon, si repases els diaris avui, començant per la teva crònica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografia de Lamine i Fermín, quina connexió d'aquest parell. El titular de la crònica el poses tu?
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cos de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea, és a dir, de vegades no el poses el primer, normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb algun lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina és el Lamine. Per tant, és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure per d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, eh? Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions, eh?
1: Sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades va massa a poc, i has de saber trobar el punt, i entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer al camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veiem al periódico Lamine danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Está familiaritzat amb un bazar, home. Tu has d'entendre, mira, la seva associació. Tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi, Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Ho dic perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que, en el fons, el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia. Sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas. Però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular. I aquell camp, jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava molt Corif, que es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerre i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern, com la majoria d'estadis que hi ha al món, per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema. És a dir, la febre que tenen l'afició turca és és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi, vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
3: En sèrio?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora. No sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. No, quan voltes pel món veus coses d'aquestes. No te'n recordes aquell del Rubín que fa en Albert Díaz, l'entrenador aquell quan hi vam anar? Aquell tio matava un xai i el penjava a la porteria abans de començar el partit.
3: És broma. Abans de cada partit?
1: Sí.
3: Tenia aquest ritual?
1: Tenia aquest ritual. Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA i jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
0: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el quiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, Porque aquí vendes de todo, Hay que diversificarse,
4: Claro que sí.
0: ¿Qué es lo que más se vende, en croissants o periódicos? ¿O cafés?
4: Los días que gana el Barça, periódicos.
0: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
4: Acompañado del cafelito.
0: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es venen més. Què partidazo, al final, per què trencar-te el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
1: Bueno, és de veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia, dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen amb l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar. És a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant el marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé. Després de l'1-1, el gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
0: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca,
4: Adiós, chique.
0: Que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, metent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, I res, que en un minut estem a la ràdio, ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4, al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries, aquesta inici de temporada. És històric. A més, per la quantitat de gols que està marcant el Barça, en porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
1: Això vol dir també el paper que fem nosaltres, reclamant un davanter centre, que no hi haurien gols, i en porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts de imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades, i ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamin, des del partit de la selecció, no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
0: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions, en porta ja.
1: Vull dir que, clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu, quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té. A mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia 2 o 3 partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa per polir, com per exemple el del central esquerrà. Però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4. És a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però que allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
0: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma, a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, Mourinho ja torna a ser Mourinho. Escoltàvem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres, però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
1: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa, al Bernabéu?
0: Home, la del puto amo.
1: Exacte. Prèviament hi va dir Mourinho, ahora la Guardiola ha inventado un nuevo registro, el gol, el fuera de juego que no es...
0: El quejarse por un encierto arbitral.
1: Exacte. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte i, sobretot quan perd, quan guanya, doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador i del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
0: Sí, a la Supercopa, no recordo el partit, però sí, sí.
1: Sí, amb el del Fener.
0: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia a Mourinho.
1: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre en l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està tacat, fent veure que tot està... d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la Sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis...
0: I lo de la Juve. El Mojigate, també.
1: El Mojigate, o tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar a sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa i llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tot el món, es diu, aniré a Roma, allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
0: I tu creus que és a consciència?
1: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió... d'Europa, aquí tu tens que tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells. El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, eh? Amb aquell Oporto, jo crec que allà sí que era un equip d'autor. I et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid, recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyant la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què, d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. Sí, no. Sí, el fado, igual que el flamenco, igual que cada... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
0: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça, mentre allà la Eli enfocarà a Plaça Catalunya, continuen acampats la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
1: Sí, clar, perquè són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació... amb les tracturades, que també és una...
0: Sí, sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada, com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
1: És que, a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de... classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal... És a dir, ha hagut tot... Aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament, ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre i, per tant, és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou. Les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
0: L'únic que va bé és el Barça.
1: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
0: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
1: Bueno, gràcies a tu. I que si ens posem de vegades transcendents, com algun oient, i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, perquè es venen més diaris, perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix i l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos, quan passa, un bon moment de ple.
0: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara, en 2 minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el Que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Istanbul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pretenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, amb accent a la O.
5: Sí, sí.
0: Vinga, en 2 minuts estem a l'estudi.
6: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
7: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
6: Con la C, completísimo.
7: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
10: Esperando.
9: ¿Esperando a qué?
10: A que llegue la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. ¿A qué va a ser?
9: Pero si ya ha llegado.
10: ¿Y a qué estamos esperando?
11: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del héroe Merlín con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
12: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
13: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
14: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
15: ¿Tenemos visita?
16: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
17: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
16: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
15: ¡Nos están vacilando!
16: Oh, sí.
18: Nos encantan los ambientes tensos.
16: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
19: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.

0: 12 i 25, que t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona. A l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya, podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4, eh?
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit, podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar, això ho va fer amb Valentunar el Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades, João Cancelo defineix sempre així, com ahir, el gol que va marcar?
2: Bueno, definir, ell té molt habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames, però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap a la lateral de la dreta, perquè com que té les dues cames,
0: eh?
2: pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: Sí, tu el veus millor de lateral esquerre.
2: A nosaltres com més bé ens va funcionar va ser quan va jugar a lateral esquerre.
0: Ell domina les dues cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta. I jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havíem fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hi hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals... I ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada, no? Hem vist amb Xavi Espar, João Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres que són dretans i al revés, els dretans que són esquerrans, o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar, doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu el que vols és arribar i centrar... Pues has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar. I si no, pues busques aquestes alternatives. I amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé el futbol, proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Però jo prefereixo que estigui enrere, que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament.
0: Marcar...
3: És una alternativa, sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça.
3: Ah,
0: amb 21 anys va marcar ahir l'1-0, va empatar Cancelo i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4 i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samillén. Flaqui, què tal? Com estàs? Encara a Istanbul?
4: Hola, Sique Rodríguez, què tal? Com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó, vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake, i clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo, és el moment.
5: Ama tabi ilk yarısıyla ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamine Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit, el camp.
6: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i miren enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, n'hi havia 1.000, a la Lisa Millen, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest, a les xarxes
7: socials.
0: Mira,
7: bro, aquí està el callo. L'entren ells, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no fan ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, eh? 3, 2, 1...
0: Raqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: Era el Willy de la Lisa Millen. Mira'l. No sé, jo realment a l'estadi, t'he de dir que sembla evidentment que el que la que xiula és la gent, però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Que, Lluís, tu has jugat a l'Alisa Millen, sí. Tu també has estat allà a la banqueta. Sí, sí. L'ambient, què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real. O sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla
2: jo
3: i que posa molt
2: nivell. Jo que hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0. Haguéssim donat el segon gol. No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va desconnectar el cable de la megafonia. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
1: Què tal, Sique? Bon dia.
0: Es permet això de posar ambient fals a la megafonia d'un estadi?
1: Durant un partit deu estar prohibit. Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, pujar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquests moments. No és com el bàsquet, que quan ja... tirs lliures, podem posar això...
2: Musiqueta,
1: sí,
2: no?
1: Sí, músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que a la UEFA no està permès.
0: Flaqui, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
4: Barçalan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamine, que el que coneixia era l'Eloy Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamine i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamine Yamal ahir a l'estadi de l'Alisa Millena. Així que rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia ells estaven convençuts de que reconeixien que el Barça arribava en molt bon moment, però estaven convençuts que li podien plantar cara, però l'evidència del nivell del Barça doncs els ha deixat evidentment frustrats i rendits amb aquest Barçalan, que segurament és el titular més significatiu del que hem llegit avui a la premsa turca.
0: Avui hem obert el bar a les 11 del matí i ja el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Diàries i Carrusel. Demà el tornarem a obrir.
8: Ja has visto quién es mi hijo, eh? Ya has visto quién es mi hijo, eh? Que os ha dejado fritos a todos. Hombre...
0: Deia que demà tornarem a obrir el bar a les 11. Aviam si un dia ve Hasselhar a fer-nos uns nuggets al bar del Que t'hi jugues. El Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
9: Què tal? Bon dia.
0: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per Lamine Yamal i respon això.
10: Sané o Yamal.
11: Sané o Yamal? Who's Yamal?
10: Lamine Yamal.
11: No Sané, but I don't know Yamal.
0: Li pregunten Sané o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sané és company seu al Galatasaray. Jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
9: Molt. La veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
0: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials. Després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris perquè n'hi ha de companys on, en anglès, es pregunta ell ara ja sap qui sóc i un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
9: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
0: I què et va dir, Lemina?
9: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
0: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest, eh? En anglès.
8: Ya hago yo otra broma.
0: Ell ara sap qui soc i l'emoji d'un fantasma.
8: Lemine, ya no es Sané, Lemina... ahora es enfermé. Venga, hombre.
9: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Jo crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
0: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchar, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
2: La pregunta era Mourinho, si servís o no. Si serveix això, clar. Forma part de l'ambient.
0: Ara obrirem la carpeta, Mourinho, que tinc ganes de parlar
2: no, d'ell amb dit tu. Això perquè...
0: Tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
2: No, home, no.
3: I a més, els jugadors actuals
0: quin
3: del
0: pájaro,
3: Barça...
0: Quin pàjaro, eh? Quin farsant.
3: Els jugadors joves actuals del Barça agafen el... Els hi va. Sí, els hi va. La marxa i molt.
2: Sí, sí.
3: I molt.
2: D'acord.
0: Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Ahir a la primera meitat no se l'acaba de trobar còmode. Però a la segona meitat, 2 assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu havies de reivindicat o havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per ser a Lamine Yamal, com un dels capitans.
3: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això, pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
2: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí. La primera part jo crec que va fer un sobreesforç al Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en el Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància. Lamine reveia amb molta distància amb el seu opositor i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai, encara és molt més alta i pot ser molt més precisa i això fa que després llueixi molt més les seves accions. No?
0: Recordo que...
12: Del árbitro, ¿no? Es mérito también de una persona que anula inexplicablemente el gol del 2-0. Anula inexplicablemente el gol del 2-0.
0: Y Turralde González va a decir que era fuera de joc.
12: Sí, y Turralde González ya puede decir lo que quiera. Yo al principio no lo voy a ver,
0: sinceramente no me va a semblar al principio y después es verdad que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
1: A veure, si la toca, si realment Baris Albert Yilmaz toca la pilota, és fora de joc, com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa a la UEFA, que ja, no et diré mig metre, però ja estan fora de joc clarament Yilmaz.
4: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si no em corregeixes, sí. Si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
1: Sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins i tot per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa a Gerard Martín és clara. Mm,
0: va ser el 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar instàncies del VAR. Clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i acabes 1-1 amb el gol de Cancelo. I deies a la retransmissió del que t'hi jugues Barça, ser Catalunya, Nil, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
6: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten i que és habitual als seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part i crec que ahir es va tornar a veure.
0: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
3: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts, bàsicament, tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé, perquè quan arribi el tram important, estiguin almenys el més descansat possible.
0: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa a Alemanya, quan vau estar amb Guardiola Bayern de Múnich?
2: Sí, el conec inclús personalment.
0: Ah, sí? I què tal?
2: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió de grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip, i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important, i jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén que formes part d'un equip i que per donar màxim rendiment de tot l'equip, doncs formes part d'això. I tot això jo crec que ho gestiona bé, el que és la proximitat amb el jugador, a poder treure-li el màxim rendiment. Després d'això no té res a veure, però és un detall molt important, no té res a veure amb els aspectes tàctics. Ell tindrà un concepte de joc que pot agradar més o pot agradar menys. Però jo aconsegueix que aconsegueix treure-li molt rendiment amb un equip de molt nivell i adaptar aquests jugadors, que són de molt talent, Jo fins i tot sento que el Barça juga de la manera que el talent individual dels seus jugadors volen. És al revés. O sigui, jo tenia la concepció fins ara de que tu jugues d'una manera i fa que la teva manera de jugar condicioni el jugador de que doni millor rendiment o menys rendiment, o brilli més o brilli menys. I aquí penso que és al revés, però és la manera de que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
3: Clar, perquè comentàvem abans al VAR, no? Tens el millor és Lamine, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrada? Per què? Perquè és el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai, Gordon. Que necessita més espai? Doncs pues no, Gordon ja no, Adeyemi. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte i amb lectura de partit, excel·lent.
0: Vaig a ser dolent. Ara que treus el tema Rodri, i per posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
2: No es pot comparar, si parles només de dir qui és millor aquest, o que és més bo, el papa o la mama. I són completament...
0: O sigui, Busquets seria el papa i Rodri la mama?
2: No, ni el papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor i la qualitat que té... no sé si després el Busquets l'haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però, clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, què té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
0: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
2: Sí, sí, exactament.
4: El Rodri seria el pare.
2: Per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
4: Busquets seria la mare.
0: Busquets seria la mare, és
4: qui va parir el Barça actual. O sigui, i per tant, qui fa... En canvi, el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother. But both are very important. Very important.
2: Ja t'ho ha definit because... perfectament, no?
0: Fantàstic, gràcies,
4: with,
0: Pep.
4: With no milk, with no mother, there is no son. No?
0: Per cert, d'aquí una estona, 1x1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
4: Yes, especial coses turques.
0: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
4: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
0: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, amb què et quedes?
6: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
13: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoys playing football. You saw it in especially in the
14: Lamine és molt bo. Físicament està molt bé i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
6: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine comptant les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaven després del partit, i també rendia el seu company.
15: Hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien, y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
0: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, després del partit.
16: Enhorabuena otra vez, lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más, pero me puedes explicar lo de la finta de la Rabona y también lo que hiciste antes para darte espacio para tener el balón e ir mano a mano con el defensor, pero lo de la Rabona, ¿por qué hiciste eso?
17: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
16: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
17: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
0: Cintes per aconseguir espai. Futbol.
3: futbol.
0: Talent.
3: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tot són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, no, no, ell també sap com el defensen, per tant, intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer i després fer-ho, perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.
8: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho. Cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más nuggets.
3: Claro,
8: es que es de cago.
0: Flaqui, embarqueu d'aquí un quart d'hora ja?
4: Aproximadament. Vale. El vol surt a 3:45 hora catalana, doncs...
0: Sobre. Doncs anem pim-pam amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes. Professor, el Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
4: Correcte.
13: Football can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
14: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
6: Veu autoritzada, evidentment, Flick. Un altre, i que sap que és guanyar Champions, és Rodri, que després del partit parlava així.
18: Bueno, estamos en un muy buen momento, llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, nos han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender. Quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones... te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
0: És interessant el que diu Rodri i estava mirant el Carles Planchan i deies que sí amb el cap, que Europa de vegades ha d'intentar atacar més a poc, perquè si no sí. T'enxampen després.
2: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben inculcat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada i això fa que puguis patir una
0: però
2: mica.
0: Però a mi sí feia la sensació que el Barça era més prudent que el partits de Lliga que hem vist aquesta temporada, però no...
2: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, sí. Jugaves amb Pedri i amb Rodri. I precisament, si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri i de Pedri els hi costa arribar. Per això poden rematar ells al bord de l'àrea. Vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control, o sigui, d'atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per lo que és rebre aquesta...
0: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se perquè t'organitzaves amb la pilota, no?
3: Sí, clar, i sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts, a mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1-4, sinó moltes vegades amb 1-2, no? Tenir aquest control, atraure, però després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà amb Rodri, amb molt... A mi m'agrada això, atraure, buscar l'espai, i aquí ets...
2: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments sí. A l'espai, sí. Moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
3: Sí,
2: tu,
3: sí,
2: no m'has vist, sí. no m'has vist. I la Mina els veu, i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids, i per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera... Això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri, perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafàvem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar jugada. I en les pèrdues, a patir.
3: I Pedri, així.
2: Anava així, però allà, per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. En canvi, ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar amb curt, a tocar, que es posicionin. Ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporcionava.
1: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I, de fet, escoltes Rodri, als descansos se l'escoltava d'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia una passada més i els desorganitzem més. Veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
0: 10 minuts i arribem a la 1 del migdia. Entrem a la classe del professor Flaqué, va.
19: La classe del professor Flaqué. Excel·lent.
4: Ser el millor equip d'Europa. Això és molt llarg, tots just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors o dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable. És una obligació. Mola poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
19: Notable.
4: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades de mèrit que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
19: Satisfactori.
4: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran ni Rashford, la gent es pregunta qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Deiemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar Lamine. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
19: Suspès.
4: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no ho han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamine, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
0: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamine fa por.
12: Hosti, si fa por, nen. Mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura World...
0: Quina assistència té.
12: És que... Sí, sí, sí.
0: Ara la remates com la mina, l'Sky.
12: D'una banda, ensurs, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura World. Què és Halloween? Halloween és PortAventura World. I pels més atrevits, a més, tens ara el nou passatge del terror, el carnicero de Penitence. O sigui, que ja ho sabeu. A la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
0: 4 ens regalarem a la segona hora del que t'hi jugues. 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'1 per 1.
19: L'1 per 1 del Bermúdez.
0: L'1 per 1 del Galatasaray, un Barça 4.
12: Especial coses turques.
0: Comencem per Joan Garcia.
12: Encara és hora que li donin feina.
0: Eric Garcia.
12: Salsa blanca, allà on el fotis t'ho millora tot, s'enguarra el que calgui, és boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
0: Covarsí.
12: Telenovela turca, amb una ruptura pel mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
0: Gerard Martín.
12: Una mesquita, és immens, es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria, t'hauràs de genollar al seu davant.
0: Cancelo.
12: Istanbul. El seu trànsit és un caos, però té coses encantadores. I la seva presència no és capital, però com si ho fos.
0: Rodri.
12: Constantinople. Era la capital d'un antic imperi immens. Va conquerir el món i ara tots l'estudien per entendre com funciona l'edat de Pedri.
0: Pedri?
12: Doner Kebab. Es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
0: A més, de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa. Fermín.
12: Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
0: Dani Olmo.
12: Bolso. És nou, però és fals. I crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
0: Lamine Yamal.
12: Llàntia. Només que el freguis una mica, treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
0: Anthony Gordon.
12: Catifa. El tio va que vola.

0: Gabriel Jesús.
1: Pa de pita sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
0: Adeyemi.
1: El gran Bazar, quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però goita que més regateja i ara com tots el volem.
0: Bernal.
1: Bany turc. Si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
0: Koundé.
1: La bandera de Turquia. Quan el veus, tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella.
0: Gavi.
1: Espècies. Ell vol tornar, però el comí se li està fent una mica muntanya.
0: I acabem amb Hansi Flick.
1: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
0: En una estona teniu l'1x1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermu, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
2: Molt bé.
3: Ens veiem, eh?
4: Fins ara, gràcies.
5: Pau.
4: Una abraçada a tots.
5: Que vagi bé.
4: Adéu.
0: 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchard, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Sí. Ho va dir a la prèvia del partit?
6: Sí, sí, digue'm un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22... I escaig, sobretot per la gana i també pel que deia abans, i no és menor, el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Sí. Per tant, estic totalment d'acord.
7: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival, mig el dia del Sevilla, mig una mica ahir, una estona, que van quedar totalment extasiats de només amb els primers 40 minuts i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
8: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé. Jo hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està al nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
9: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això. Ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del Que t'hi jugues a l'inici del programa, que no l'ha fet del tot bé, ha anat a mirar. 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Mm. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 a la primera part, contra el Llevant, 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts, el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini ara, aplastant.
0: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça en doble.
9: Ell ens havia dit,
0: mitja part a mitja part.
9: Ell ens havia dit 18 i 2.
0: Ja no és que vulgui guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
9: És molt bèstia aquesta
8: dada. Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. Oh. 14 de 14 en l'inici de temporada.
0: Espanya va guanyar els 4 partits de la
8: temporada.
0: És una
8: borrada. És irreal.
7: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants ahir mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta i l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200, l'altre en fa 600.
0: Ara
7: multiplica tot per 3.
0: Ara el Que t'hi jugues, a la segona hora del programa.
10: Que t'hi jugues. Cadè.
11: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
12: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BankBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BankBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa

0: i més enllà, de l'alemany i l'anglès al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
1: Aquesta temporada l'Aquí Andorra viatja a l'exterior. Cada dijous a partir de 1:45 del migdia, Arnal Sanllehí ens apropa als andorrans pel món. Visitarem els Estats Units, Canadà, la Xina i Europa i coneixerem com viuen els andorrans i andorranes que hi resideixen. Els andorrans pel món a l'Aquí Andorra. Cada dijous a la 102.3 FM, al web cadenaser.ad i l'aplicació de la SER.
2: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
3: Aquí Notícies, amb Arnal Sanllehí.

Molt bona tarda. Unes 150 residents van avortar en hospitals públics catalans l'any 2025. Així consten les dades facilitades per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, que consoliden un increment anual dels casos, ja que si l'any passat van ser exactament 146, el 2024 havien estat 143, el 2023 142 i un any abans havien estat 130. Segurament, encara marcat per la pandèmia, l'any 2021 van ser 117 les dones que van avortar a Catalunya. Cal tenir present que aquestes xifres no representen el total de dones que ho van fer, ja que n'hi ha d'altres que podrien haver-ho practicat en centres privats catalans, de qualsevol altra comunitat autònoma, privats o públics, o fins i tot en altres països, entre els quals, evidentment, França. Quan al perfil de les dones que van interrompre el seu embaràs, 11 tenien menys de 20 anys, 56 no arribaven als 30 i 70 eren menors de 40. Només 9 superaven aquesta edat. La gran majoria, 109, eren solteres, 29 estaven casades, 43 vivien soles i 73 ho feien en parella. Segons la situació laboral, 12 eren estudiants, tot i que no exclusivament eren les més joves. També n'hi havia 97 que treballaven d'assalariades i 30 que eren autònomes. Quan al mètode d'avortament, 102 van ser per sistemes farmacològics i els 44 restants quirúrgics. Mentrestant, ahir coneixíem que la línia de prevenció del suïcidi ha rebut de mitjana 13 trucades mensuals en l'últim any. Des del setembre del 2025, els voluntaris de la Fundació Esperança han parlat amb 170 persones i han activat 5 vegades el servei d'emergències per evitar una tentativa de suïcidi imminent. Segons explicava la ministra de Salut i també la secretària d'Estat, Elena Mas i Cristina Pérez, dues de cada tres persones que recorren al telèfon 177 són dones. En el cas del xat, destinat a un públic adolescent, han fet 400 interaccions a partir del novembre del 2024, que és quan va entrar en servei. Aquestes són algunes dades destacades que van presentar les responsables del Ministeri després de la reunió de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions, que ha permès fer balanç d'algunes iniciatives endegades i també ha servit per presentar l'Observatori Andorrà de la Salut Mental, les drogodependències i altres addiccions, que s'ha fet en col·laboració amb Andorra Recerca i Innovació. Es tracta d'una de les eines que, tal com explicava Elena Mas, permet centralitzar totes les dades d'acord amb els estàndards internacionals.

L'Observatori reuneix indicadors sobre quatre grans àmbits i n'extreu conclusions com ara la baixada, encara que no gaire pronunciada, del nombre de fumadors, que es manté al voltant del 30% de la població. O també que el 64% fa un consum moderat d'alcohol, malgrat que més del 18% dels joves es considera de màxim risc. De fet, l'alcohol és la principal patologia que tracta aquesta unitat de conductes addictives.

0: Com dèiem, la unitat de conductes addictives del SAS va atendre 886 persones l'any passat per les 710 de l'any 2022, i quan a l'atenció sanitària l'any passat van tractar gairebé 5.000 persones, que representen un increment del 35% respecte al mateix 2022. Helena Mas, la ministra de Salut, atribuïa les dues xifres al fet que cada vegada són més coneguts i també a la xarxa que han creat per detectar, atendre i fer seguiment de les necessitats sobre salut mental de la població, que és molt més gran ara i molt més eficient. Canviem ara de qüestió perquè el govern formalitzarà aquesta setmana la compra dels terrenys per ampliar la presó. La iniciativa ha passat ja pel Consell de Ministres i, per tant, en els pròxims dies es farà l'acte de signatura davant del notari. Així ho explicava la ministra de Justícia Interior, Esther Molné, quan recordava que el cost de l'operació és de 260.000 euros. Tot i així, avança que serà el pròxim executiu qui s'encarregarà del projecte constructiu per definir exactament el disseny i els espais que haurà de tenir.
1: Bé, doncs, el Consell de Ministres ja ha autoritzat que s'atorgui l'escriptura pública corresponent i es farà aquesta setmana. La propera legislatura el que s'hauria de fer és un estudi per mirar com s'amplia i aviam quins espais s'amplien, per on s'hi accedeix. Això són coses molt tècniques que haurem de fer estudiar per algun arquitecte.
0: Molné feia aquestes declaracions durant l'acte institucional amb motiu de la patrona del Departament d'Institucions Penitenciàries, des d'on apuntava que el projecte servirà per resoldre dues problemàtiques. Per una banda, separar els espais del Centre de Menors i de Salut Mental i, per l'altra, ampliar les zones destinades a les activitats de reinserció. En aquest acte també va participar, evidentment, el director del cos de penitenciaris, Miquel Àngel García, en aquest cas, que va reclamar una desena més d'agents. Celebrava, per una banda, que hi hagin tres nous efectius que estan tot just acabant el període de proves i també que es convocaran enguany 5 places més. Però tot i així, García Val considera que faltaran encara una desena d'agents, doncs, per garantir el servei.
2: Si es cobressin aquestes 5, s'arribaria a 71 membres uniformats. Suficient. Jo sempre he pensat que un número suficient d'agents per cobrir totes les necessitats al 100% seria sobre 80. Però bueno, anem pel bon camí, evidentment.
0: Aquí recordava que en els pròxims 5 anys es jubilaran també una dotzena de membres del cos i es cobriran a mesura que es vagin confirmant. I a la Massana, el Comú incorpora ja la documentació ambiental sobre el mirador de l'Alt de la Capa. La majoria que lidera Eva Sansa actuava ràpidament i va publicar tot just ahir al web del Comú la documentació que faltava del projecte i ja ha publicat també un edicte al BOPA. D'aquesta manera desarticula la crítica dels membres de la minoria d'Enseny que demanaven l'anul·lació del període d'exposició pública perquè no es complia amb la llei de participació ciutadana. El Comú ho atribuïa aleshores a un error d'interpretació i recordava que sempre ha optat per la transparència i per escoltar la ciutadania. Per aquest motiu, no s'anul·larà, volem dir, l'exposició pública i es mantindrà fins a final d'any. Això sí, la cònsul mateix assegurava que s'ofereix reunir-se amb qualsevol persona que vulgui conèixer millor el projecte, entre les quals citava directament el moviment contrari, al qual fins ara només ha centrat la seva activitat i la seva reivindicació a través de les xarxes socials, sense ni tan sols haver intentat posar-se en contacte amb ells.
3: Per això jo crec que és important, doncs, que sàpiguen que els convidem a contactar amb el Comú per poder, doncs, mantenir alguna reunió i poder dialogar sobre aquest tema. Ells han fet molta difusió a nivell de xarxes socials, però la veritat és que ens hauria agradat que en algun moment, doncs, ens vingués algú al Comú i volgués parlar amb nosaltres del tema del mirador.
0: Precisament aquest moviment s'anomena Salvem la Capa i obria una consulta pública per elegir una data en la qual organitzar una concentració ciutadana a la Massana. L'objectiu és aturar el projecte i transformar la indignació i l'oposició que ha generat en l'entorn digital en pressió ciutadana al carrer. Precisament sobre aquesta qüestió, el Partit Socialdemòcrata en aquesta parròquia ha demanat aturar el projecte, ja que diuen que caldria preservar el paisatge d'alta muntanya. El comitè local presentarà 14 al·legacions al projecte i qüestiona la necessitat de construir una estructura de més de 21 metres en un cim que ja és accessible, diuen, per camins de muntanya. Consideren que el debat no és únicament econòmic, sinó mediambiental i de model turístic, ja que consideren que la muntanya ofereix un mirador natural extraordinari. Recorden que el Departament de Turisme del Comú promociona l'Alt de la Capa entre les rutes de senderisme. Malgrat que el cim es troba dins de les pistes d'esquí i ja hi ha instal·lacions a la zona, consideren que no és suficient justificació per construir el mirador en una zona que és d'alt valor paisatgístic. I a la capital, Andorra la Vella, David Estrier creu que la majoria ha perdut el temps amb el projecte de Terra Vella. El conseller de la minoria de Demòcrates no el sorprèn que la iniciativa d'aixecar un bloc de pisos a preu assequible en col·laboració público-privada hagi fracassat definitivament. Recorda que és una fórmula que ell havia intentat quan era cònsol i tampoc se'n va sortir, i per això ha avisat tantes vegades a la majoria del perill que torni a passar el mateix, malgrat les concessions que ha fet. En aquest sentit, reclama una vegada més que sigui el comú qui entomi el projecte i lamenta que s'hagi perdut el temps, perquè si s'hagués fet des d'un inici, l'edifici, diu, ja estaria pràcticament acabat.
4: És molt senzill. Si el 2024-25, quan la majoria actual va tornar a voler treure aquest concurs amb la fórmula de la col·laboració público-privada, en el qual nosaltres els vam dir, ojo, no funciona, teniu diners, tireu pel dret i financeu el projecte amb fons propis. S'hagués fet, avui en dia estaríem a 3-4 mesos d'inaugurar els pisos.
0: Estrella no ha rebut cap trucada del cònsol major Sergi González per explicar-li la situació, ni tampoc els plans de futur, i en aquest sentit explica que no l'espera aquesta trucada, ja que entén que seria com donar-li raó. Des de la minoria no critiquen haver-ho intentat, però sí que s'hagin obstinat a mantenir una opció que realment mai ha estat real. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, avui algú em preguntava si faria fred i em vaig riure una mica.
5: Suposo que t'hauria mirat estranyada aquesta persona, però sí. no és per menys, perquè sí, la veritat és que ho repeteixo molt, no? però ho hem de fer. Ens anem habituant al que no hauria de ser habitual, o possiblement és el que serà habitual, no? Qui ho sap això exactament? Però bé, recordes que ahir parlàvem d'un possible canvi pel cap de setmana?
0: Sí.
5: Doncs comencem per aquí, perquè això es va confirmant.
0: Ui, dir, mira, et diuen coses, Jordi. Mira, et donen la raó, doncs.
5: Qui coneix el llenguatge dels gossos sap que això era un bon dia, com estàs? Vale. El que passa que hi ha gossos que s'expressen molt malament, com algunes persones, ja t'ho dic ara. Doncs començo per aquí, perquè bé, resoldrem ràpid el pronòstic, ja que poques novetats hi haurà, però es va confirmant el canvi pel cap de setmana, que podria portar-nos molta pluja al Pirineu, però l'entorn més immediat. Ara el dubte és, bé, molta o massa pluja, perquè ja ho sabem, cada situació que ve favorable per la pluja es desmadra amb facilitat, de manera que haurem d'estar atents d'aquesta possibilitat, sobretot a partir de dissabte a última hora. Però fins llavors no ens hem de preocupar massa, i per què no, sí gaudir d'aquesta bonança tan atípica per aquestes dates.
0: Tot plegat, ja ho dius, el dissabte, al cap de setmana, de moment estem a dimecres i demà dijous, i el sol, és el que,
5: sí,
0: és el que manarà.
5: De fet, els tres dies es confirma que, més enllà de petites variacions, alguns dies hi haurà més núvols, altres menys, alguns dies els núvols seran més gruixuts, faran més ombra, però res destacable en temperatures altes les mínimes, altes les màximes. Avui, a la major part del país, la mínima s'ha mogut entre els 8 i 10 graus a totes les cotes, marcada inversió tèrmica. La màxima arribarà a situar-se al voltant dels 25 graus, tant aquesta tarda com les pròximes tardes, als llocs habitualment més càlids, aquelles valls que es troben a menys altura al centre i al sud del país.
0: Doncs, Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Espero que el gos que hem sentit et doni la raó i que sigui així, es confirmi. En qualsevol cas, t'escoltem aquesta tarda, Jordi.
5: M'estava dient, no, que no em trauran a passejar, que
0: exacte,
5: no posis pluja. Coses perrunes, gossunes.
0: Fins demà, fins gràcies.
5: Que vagi bé.
6: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes Engordany. Consulta'n les condicions a l'òptica.
7: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
8: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
9: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra avui dimecres. Avui és dia de tertúlia i d'analitzar l'actualitat política. Ja tenim preparats els nostres convidats. Avui són el Josep Maria Missé i la Marisol Fuentes. Amb ells us acompanyarem fins a la 1:40. Nosaltres arrenquem.
10: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24. 36 15 24 i digues la teva.

0: Josep Maria Misé, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I Marisol Fuentes, molt bona tarda també.
2: Bona tarda.
0: Tots dos avui debuteu en aquesta nova temporada de Tertúlies i, per tant, doncs, estem molt contents. Com ha anat des de l'última vegada que vam parlar, Josep Maria?
3: L'estiu calorós, jo crec que molt calorós per tothom, la veritat.
0: L'estiu i l'octubre.
2: Sí, sí. I
0: el setembre. Que estem a 26 graus.
2: I el setembre, també.
3: Ahir comentava amb un amic, no? Jo recordo un cap de setmana de maig marxar d'Andorra que ja hi havia una ola de calor.
2: I tornem un altre, no?
3: I estem en un octubre que, la veritat, no et cal ni jaqueta al vespre, no?
2: Exacte.
3: Bueno, podem dir que l'estiu no ha acabat i que hem tingut un estiu de 5 mesos, però malauradament comença a ser massa habitual. Els darrers anys, doncs, és evident que la calor ha pujat i que l'estiu s'ha allargat, no? I ja comença a semblar una tendència.
0: Sí, sí, i tant. El que ha pujat, Marisol, també és la calor política, perquè déu-n'hi-do com ha començat aquest inici de curs. L'activitat, doncs, no para, tenim molts projectes de llei, tenim moltes entitats amb ganes de dir-hi la seva, amb projectes de tancament, una mica, doncs, ja no ens avorrirem fins a final d'any, eh?
2: No, està clar que s'acosta un nou cicle electoral i tot es mou. A més, el cicle electoral comença amb les eleccions generals. No sabem si tindrem també el referèndum de l'acord d'associació i les eleccions comunals, i per tant ja bull l'olla, és normal, és habitual. Que passa que és veritat que hi ha molt moviment social també, molt moviment social que està sortint per projectes determinats, no? Per exemple, el Mirador en la Capa, ja fa temps també que la plataforma del Sindicat d'Habitatge, doncs, també convoca manifestacions. En preveuen algun altre, i el dia 19 crec que no, que exactament, que exacte, notícia fresca d'última hora, que Concòrdia i l'USDA doncs s'han sumat per una concentració, no sé si convocada
0: per una persona anònima.
2: Per una persona anònima.
0: Es defineix així: soc una persona anònima i preocupada per Andorra.
3: No la coneixem, no?
2: No la coneixem, no?
0: Però l'USDA i el Concòrdia ràpidament ja han dit que li donen suport, eh? En una hora tenien 76 signatures.
3: Està molt bé.
2: 75 signatures de quin tipus, perdó?
0: No, verificades. Aquesta és Change.org. La mateixa plataforma diu són 75 signatures verificades, és a dir, que has de donar les teves dades, que has de dir...
2: Però quantes campanyes de signatures tenim a Change.org de l'acord d'associació?
0: Una més,
2: perquè a favor no n'hi ha cap. No sé, haurem de muntar una.
3: Jo és que li deia abans d'entrar a la Marisol, a mi em comença a esgotar tot aquest tema de l'acord. I només sentir acord, em cansa. Jo crec que estem en un moment que Andorra, la veritat, té... A mi m'agradaria, almenys dels nostres governants, sentir altres coses, perquè jo crec que estem en un moment, i hem sentit diversos testimonis els últims mesos, on és obvi i innegable que el país té problemes estructurals, no només nosaltres. Jo crec que al nostre entorn hi ha problemes estructurals en quant a l'habitatge molt importants i que s'han de resoldre, s'han de trobar situacions. Hi ha molta gent, un gran gruix d'empresaris que els està funcionant molt bé els darrers anys, que estan guanyant-se molt bé la vida, però és obvi que la gent també vol sentir a parlar d'altres coses, no? Jo crec que monopolitzar tant la conversa entorn al tema de l'acord, a mi personalment m'esgota una mica, eh?
2: Sí, jo crec que hi ha també esgotament social, del tema. També hi ha encara, i ja portem molts anys parlant-ne, encara hi ha bastant desconeixement. Hi ha molta gent que confon l'adhesió amb l'acord d'associació. És evident que hi ha un cansament sobre el tema, però a mi em preocupa els missatges que es llencen en contra de l'acord d'associació. Em preocupa molt perquè són missatges que no entren al detall propi de l'acord, de si és beneficiós o perjudicial, i en quins punts i en quines matèries, sinó aquests missatges que transpuen certa xenofòbia i fins i tot racisme, en relació, doncs, a que aquí tindrem les portes obertes, quan això no és així. En cap moment s'ha dit que hi hauran les portes obertes, no? Vull dir que el debat estigui enfocat en gairebé dos punts concrets de l'acord, i no sempre amb informació clara al respecte de la immigració i al respecte de la seguretat, doncs a mi em preocupa, perquè és polaritzar un debat sobre una qüestió que porta molts anys tractant-se i que no sé, és com una tendència que ve d'Europa, no?, que ens arrasa una mica, doncs aquests moviments d'extrema dreta que criminalitzen la immigració i criminalitzen els immigrants i la seguretat, etc., i quan les dades són totalment contràries a aquest tipus de discurs. A mi aquest discurs és el que particularment més em preocupa en relació a l'acord d'associació, que pot ser bo o dolent, però que no n'hi ha cap altre. És que no tindrem cap altre. Podem dir que sí o que no, però no n'hi haurà cap altre, no hi haurà cap altra oportunitat per negociar això. I per això a mi m'agradaria dir una cosa avui en relació, doncs, a aquesta convocatòria, tot el que ha estat sortint en relació a la convocatòria al referèndum. Jo avui estava escoltant unes declaracions antigues del Marcos Šefčovič, que és el vicepresident... Šefčovič, a veure si ho dic bé, que és el vicepresident de la Comissió Europea. Quan va venir a Andorra i posteriorment, quan es va tancar la negociació, el procés, i va explicar clarament com era el procés és tancament de negociacions, aprovació per part de la Comissió Europea, signatura de l'acord per part de la Comissió Europea i del govern d'Andorra, i posteriorment signatura per part del Parlament Europeu, en el cas que l'acord fos declarat mixta, que finalment ha estat així. Aquest és el procés, i això es va dir l'any 2023. Jo no entenc ara per què hi ha aquest moviment que demana un referèndum abans de la signatura, quan això, aquest no és el procés i no és el procés natural de cap conveni internacional.
3: Jo crec que el que diu la Marisol és molt pertinent, és a dir, al final és obvi i innegable que el procés, i ho ha reconegut el propi cap de govern, s'ha allargat més del compte.
2: Però s'ha allargat per les institucions europees.
3: Absolutament legítim. Però jo entenc
0: que... I els interessos dels països europeus.
3: I jo crec que la gent...
0: Recordeu Bulgària contra San Marino...
3: Això pot costar d'entendre, però seria irresponsable no admetre-ho. Això s'ha anat allargant per causes alienes. El govern va explicar des del primer minut el procediment que seguiria, no? I és exactament el que tu has descrit, Marisol, i és el que s'està donant, no? Llavors, a partir d'aquí... No acabo d'entendre tot aquest nerviosisme al tomb d'això, perquè al final tots sabem on acaba. És a dir, acaba en un referèndum, que òbviament a tots ens agradaria que fos abans que més tard, on tothom podrà manifestar la seva opinió. No? Llavors no entenc aquesta necessitat de crear un clima de campanya constant al tomb de l'acord.
0: Però llavors fem política ficció. Aquí el que s'hauria d'haver fet potser és un referèndum abans d'haver iniciat...
3: No, és que jo crec que hi ha una cosa que estem obviant i que l'hem donat per descomptada des del primer minut. El govern no tenia cap obligació de fer un referèndum. No en tenia cap ni una. Senzillament, en un tema molt cabdal, ha decidit que la població pugui votar i donar la seva opinió. Si no, seria el mateix Consell General qui té, d'alguna manera, els instruments per aprovar els acords o tractats internacionals. Es podia haver optat per aquest camí i ho tindria resolt, perquè és de suposar, doncs, que els partits que ara hi ha la majoria li donarien suport en aquest acord d'associació, no? Tindries les majories necessàries per aprovar l'acord ara.
2: Sí, conseller.
3: No només això, sinó que el govern el que decideix és que sigui el poble qui aprovi això en un exercici d'una absoluta transparència i de demanda d'opinió que no hem vist en altres tractats internacionals a Andorra, no? Per tant, tot aquest clima de crispació i nerviosisme, em costa entenir-lo, la veritat, sincerament, em costa entenir-lo.
2: Tu deies abans que per què no s'havia, o sigui, si el procés s'havia allargat, per què no s'havia convocat abans el referèndum? Doncs perquè, segons els experts en dret internacional, fins que no se signa l'acord, no és... o sigui, no està estabilitzat el text i, per tant, pot patir modificacions.
0: No deia això, jo deia que potser...
2: Però està bé aclarir-ho, això,
0: sí,
2: també.
0: Sí, no, segur, segur.
2: Sobretot pels que demanen el referèndum abans de la signatura.
0: És que aquí és un bon parar, perquè un dels arguments, i m'agafo aquest últim perquè és el nou que tenim ara, però una de les coses, abans parlaves de què diuen a vegades els del no, doncs, per exemple, estan dient, home, fer el referèndum ara... quan ja està tot tancat, i ja ho dic perquè ho diuen ells, eh?
2: Sí.
0: És un xantatge.
2: És l'argument, sí.
0: És un xantatge.
2: És el que diu Karim Montaner.
0: Ara m'estàs dient a mi, govern, que si ara voto que no, doncs no puc tornar a negociar-ho, quedaré malament amb les institucions europees, per tant, m'estàs obligant, m'estàs fent un xantatge, ho dic perquè ho he posat entre comilles,
2: sí.
0: M'estàs obligant a fer un xantatge, però jo el que deia és, a l'inici de tot, potser s'hauria d'haver dit, escolteu, andorrans, volem fer l'any 2015 o l'any 2000... hauríem de voler associar-vos, no sé què.
2: Però és que aleshores, Arnal, s'ha de tenir memòria. L'any 2011 moríem de crisi. No hi havia ningú en aquest país que digués no fem un pas endavant amb la Unió Europea. Moríem de crisi, literalment.
3: A mi m'agrada poc vincular els resultats de les eleccions en general d'alguna manera a un projecte concret, però és obvi que el govern actual ja va dir des del primer moment la seva voluntat ferma d'avançar en la negociació cap a l'acord d'associació, va nombrar una secretaria d'Estat específica per això des del primer mandat del cap de govern actual i van guanyar les eleccions amb majoria. Vull dir, què vull dir amb tot això? Vull dir que si la gent no estés d'alguna manera d'acord amb l'acord d'associació ja haurien votat en contra en aquell moment. El que vull dir és que la gent també pot anar canviant d'opinió i que potser el clima ara és diferent o no ho sé, però senzillament a mi em sembla que el govern ha estat legitimitzat per fer el que ha fet, per acabar de tancar un acord, i a mi em sembla que quan nosaltres escollim uns governants, jo els escullo sincerament perquè prenguin decisions, no perquè em preguntin constantment si el que volen fer això o no. És a dir, que tinguem que decidir els ciutadans en nom d'ell. No? Perquè a mi em sembla que la nostra història està plagada de moments que ens demostren que si haguéssim preguntat, malauradament, i que no se m'interpreti malament el que diré ara, els ciutadans hauríem decidit malament. No? T'ho lligo amb algun dels altres temes d'actualitat, de l'alt de la capa o algunes altres coses. Aviam, si haguéssim preguntat als ciutadans, fa 40 anys estic convençut que Caldea no es feia.
2: Oh, i tant.
3: Fa 40 anys...
2: I tant, recordo perfectament la gran oposició que hi havia en la construcció de Caldea i quan es va construir doncs, l'edifici emblemàtic es va qüestionar moltíssim, no agradava. I jo ho recordo això perquè ho vinculo també de vegades amb les famoses torres d'Escaldes, no? Que no tenen... No són comparables, però l'ambient que hi havia en aquell moment era de molt poca
3: anar,
2: acceptació de
3: podem
2: Caldea.
3: Podem anar a coses més recents, la peatonalització de Carlemany.
2: I tant, també.
3: Sí, jo recordo sentir missatges de és que el comerç s'esfonsarà, no tindrem visitants perquè els cotxes no veuran els aparadors i no vindrà gent a les botigues. Jo recordo aquests arguments.
2: Tant, vull dir,
3: això va ser... Jo estava a govern i me'n recordo perfectament. Em sembla que Carlemany no té problemes de tràfic de gent i gent que vegi els aparadors i al contrari tenim un espai públic fantàstic on la gent pot gaudir i disfrutar-ne, no? Però en aquell moment hi va haver una oposició fortíssima també a la peatonalització, que recordo el que van tenir que aguantar els cònsols d'Escaldes amb desprestigi, arribant als insults.
2: I també quan es va declarar el Madrid Patrimoni de la Humanitat també va haver-hi una forta oposició dintre la parròquia Escaldes per aquesta declaració que tampoc es va consultar. Si s'hagués consultat, no sé el resultat que hagués
3: tingut.
2: I avui és indiscutible que era imprescindible protegir aquesta vall a través d'aquesta declaració.
3: Jo crec que això el que acaba resumint d'alguna manera és que la gent que s'oposita a un projecte s'articula molt ràpid, és a dir, i ho fan exclusivament des de les seves pors, que no necessàriament responen a l'interès general. No? Jo crec que sovint ens omplim la boca de l'interès general i l'opinió que acabem donant és una opinió absolutament personal. No?
0: Mira, Josep Maria, perquè vegis el que estàs dient. He fet aquesta notícia, parlant d'això, perquè Concòrdia i l'USDA li han donat suport a aquest moviment. Aquest moviment, la plataforma estava creada fa una hora i tenia 75 seguidors, 75 signatures rellevants. No és que siguin excepcionals, però Concòrdia i l'USDA ja s'hi han sumat. Encara, a l'alt de la capa, que això ho mires sovint, Marisol, tenia com...
2: Gairebé
0: 5.000, no?
2: Gairebé 5.000, sí.
0: Aquests tenen 75
3: i, ja sí.
0: I Concòrdia ja ha enviat un comunicat, ens apuntem, i l'USDA ens apuntem. Vull dir, al final, és això, no? L'oposició va...
3: I ja estem en campanya, ja, vull dir.
2: Ja estem en campanya. Bueno,
3: especialment Concòrdia ja està en campanya, vull dir.
2: És obvi que estem en campanya. Ja fa dies que hem començat la campanya. La campanya electoral la va arrencar just el dia de Meritxell. Per tant, evident, qualsevol acció que permeti doncs això, fer pressió, fer força i fer campanya política, doncs està clar que s'hi sumaran aquells que que estiguin en la línia. Evidentment, el Partit Socialdemòcrata també ha presentat 14 al·legacions al de la capa. I ja s'ha manifestat clarament en contra.
3: Malauradament...
2: No té representant al Comú de la Massana en aquest moment.
3: Malauradament, totes aquestes...
0: Però està dintre la llista d'en Clar, eh? Ah, per Vancell.
2: Ah, d'acord.
3: Malauradament
2: no, sí que té representat.
0: No ho han fet
2: no.
0: Ho han fet al PSC.
2: Sí, ho ha fet al Comitè Local del Partit Socialdemòcrata.
3: Però bueno, escenificacions aquestes les veurem de tots els partits els propers mesos, perquè ara va d'això.
0: I amb això, mira, reprenem el que dèiem, perquè amb això que deia ara la Marisol i una mica el que deies tu abans, com ha evolucionat una mica aquest moviment ciutadà, perquè venim de... hem parlat molta estona d'aquesta campanya a favor, en contra, o per reclamar el referèndum. Estem parlant del mirador de la capa, n'heu citat uns quants, però no ens n'oblidem, els heliports també han tingut campanyes en contra. Com ha evolucionat una mica, Josep Maria, tot aquest moviment ciutadà? Està més fort ara que mai o no?
3: Bueno, jo crec que ara Andorra, i ho hem d'admetre, no? I és una, jo crec que un avenç important, la gent té menys por a donar la seva opinió públicament, no? Que fins ara era una cosa que a tothom li costava mobilitzar-se per allò que creu que ha de defensar, no? Jo crec que cada vegada ho estem veient més, el que et permet doncs saber i tenir una mica més de temperatura del que pensa la gent, i jo crec que és bo que la gent protesti o es manifesti contra allò que no està a favor, no? Jo crec que hem de separar el que són els moviments socials dels moviments polítics, no? Li fem un mal favor als polítics quan no aportem seny al debat. Quan senzillament el que fem és sumar-nos-hi perquè està bé estar a la foto i perquè hi hem de creure, bueno, doncs està molt bé. Vull dir, sortiràs a la foto, però la meva pregunta, i segurament doncs passarà per alt, Concòrdia va tenir l'oportunitat de primeríssim nivell d'incidir positivament en l'acord d'associació des del minut 1, sumant-se al pacte d'estat, i no s'hi va voler sumar, vull dir, i aquesta és la realitat. Vull dir, quan tu vas creure, quan l'acord no estava ni negociat, no era ni bon ni dolent, ni estava mig camí de res, tu podies estar allà aportant els teus elements i no t'hi vas voler sumar, no? Bueno, doncs estem davant d'una... Vivim una època de molt tacticisme polític, de molta escenificació, i s'ha perdut segurament aquella política de sentit d'estat, no? on hi havia una capacitat de determinats temes treure-los del debat perquè eren els temes que li convenien al país, no? I si, jo crec que si la població acaba veient més unitat en l'esfera política al tomb de determinats temes, doncs bueno, també estarà més convençuda de que allò és el que ens convé. Jo crec que Andorra va prosperar així, històricament, amb els grans pactes d'aconseguir grans acords entre forces polítiques que pensaven radicalment diferent.
2: Sí, jo també estic d'acord que hi ha hagut s'ha fet en els últims anys un pas endavant. Els moviments socials tenen molta més presència perquè tenen molta menys por de manifestar-se, tot i que encara n'hi ha, eh? Encara hi ha gent que no vol sortir a la foto, que no vol dir el seu nom quan l'entrevistes, quan estan en manifestacions, perquè temen represàlies, i això és així. Som un país petit i poc o molt tots ens coneixem, i és veritat que sobre determinats temes hi ha doncs encara aquesta por a manifestar-se, no? Però és veritat que s'està perdent i que la gent té moltes ganes de dir la seva quan li preocupa un tema, no? I en els últims anys hem vist mobilitzacions que jo crec que són importants, algunes són històriques per a aquest país, eh? Reunir més de 1.000 persones en una manifestació reclamant lloguers assequibles, a mi em sembla que és històric. Inclús les manifestacions per l'avortament, aquest moviment ha aconseguit posar sobre la taula un tema que era tabú fa relativament poc temps. És a dir, que sí, que els moviments socials...
3: Em sembla el moviment més important juntament amb el de l'habitatge, vull dir, perquè al final són reivindicacions...
0: Avui coneixíem aquestes...
2: I són transversals, perquè traspassen totes les línies polítiques, és a dir, algú que tingui un mínim seny defensarà un habitatge assequible i defensarà els drets sexuals i reproductius de les dones, perquè al final és un dret humà reconegut per Nacions Unides.
3: I que posa sobre la taula un problema que tots sabem que existeix.
2: Vull dir,
3: al final, a mi això em sembla que no se n'ha de fer cap tipus de política, vull dir, perquè al final darrere de tota d'aquesta problemàtica hi ha dones que ho han patit i malauradament altres que ho partiran. I jo crec que tots els instruments que es puguin posar per resoldre aquesta situació i normalitzar-la ens faran millors com a societat, sense cap mena de dubte. No?
0: Anem refent, Marisol, la notícia cada any de les dones residents que aborden en hospitals públics catalans, i al final anem sumant cada any, però no acabem de... ja no sé si poder-se fer mai aquí, sembla que evidentment serà dit complicat, però com a mínim doncs, no sé, posar-li una data, vull dir, perquè aquest govern li ha cancel·lat la data tres vegades.
3: No acabarem amb això, malauradament.
0: Sí, però és no despenalitzar-lo.
3: Jo crec que tindrem guanys, ara a curt termini, amb la despenalització, almenys per la part de la dona, que jo crec que és un gran avenç en el país en el que estem, però malauradament doncs és obvi que s'haurà de seguir insistint per trobar noves fórmules i noves vies per normalitzar aquesta situació en un futur. No? Però almenys el que sí que a mi m'agrada reconèixer és que almenys aquest govern ha entomat la problemàtica i ha trobat una primera solució d'equilibri institucional per abordar aquesta problemàtica.
2: El problema és que no arriba mai. És a dir, tenim dates contínuament setembre, després octubre, després desembre, després l'any que ve, després l'altre, després abans que acabi la legislatura, i estem així des de fa dos mandats. Perquè fa dos mandats que es va prometre electoralment que es despenalitzaria l'avortament. De fet, hem tingut una oportunitat aquest estiu. Hi ha hagut una oportunitat perquè s'ha modificat el Codi Penal i es podia haver retirat l'article 108, que és el que penalitza a la dona. Bueno, jo, per descomptat, i com a dona que sóc i feminista, no puc reclamar més que es retiri tot l'article, és a dir, que es despenalitzi completament l'avortament i, per tant, entri dintre de la normalitat aquesta pràctica sanitària, que al final no deixa de ser un tema de salut pública. Però és que és contínuament, són promeses buides, són paraules buides, ha de decidir el Vaticà, perquè el Vaticà hem de decidir nosaltres, i en tot cas el Tribunal Constitucional que dictamini si és contrari o no a la Constitució, i a partir d'aquí és a dir, ser valents en aquest tema, perquè anem a veure, hem tingut precedents en els que semblava que s'havia de posar en risc l'arquitectura institucional i no ha estat així. I parlo, per exemple, de la famosa llei del matrimoni igualitari. Aquesta llei inicialment tenia un nom i al final es va haver de canviar per matrimoni pel propi Tribunal Constitucional, que va dictaminar que creava una discriminació entre parelles, unions estables o unions... I matrimoni. Aleshores, com que generava un dubte democràtic, ho va tombar i, per tant, va haver de modificar la llei. No ha passat res i hem aprovat moltes altres lleis sense el suport de la signatura del copríncep episcopal i no ha passat res.
0: Queda només un minut. Confieu ràpidament, si voleu, per acabar bé. Ho tindrem aquest mandat o no. Ens anem a les eleccions, Marisol?
2: Ens anirem a les eleccions i no...
0: Promesa electoral, no? Pel següent mandat.
2: I la promesa electoral eterna, que continuarem amb aquest tema.
0: Josep Maria, ets més optimista o no?
3: Jo, sentint les paraules del CAP, crec que ho tindrem aquest mandat.
0: Doncs ho continuarem analitzant. Josep Maria Misé, Marisol Fuentes, moltíssimes gràcies a tots dos i fins ben aviat.

0: Doncs amb la tertúlia d'actualitat ens acomiadem, us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb la Kia Esports. Nosaltres tornem demà, passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
1: Quan consumeixes i com saber si és molt o poc? Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
2: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: Hi ha clubs de futbol que es mesuren pel seu palmarès, d'altres per la seva massa social, i n'hi ha d'altres, molt pocs al món, que es defineixen per la seva capacitat de resistència i per la singularitat única de representar tot un país. Aquest dijous 15 d'octubre, el Futbol Club Andorra celebra el seu 84è aniversari. Més de 8 dècades d'història viva per on han passat diferents generacions, altes i baixes categories, èpoques daurades i moments de pura supervivència. I per repassar aquest viatge des de totes les perspectives possibles, des de la gespa, des de la banqueta i des de la gestió institucional, avui ens acompanya una de les figures més representatives i respectades de la memòria tricolor. És el Justo Ruiz, entrenador del primer equip entre el 2011 i el 2016, 67 vegades internacional amb la selecció andorrana i, posteriorment, secretari d'Estat d'Esports del Govern. Bona tarda, Justo.
5: Hola, bona tarda.
4: Justo, arribes al camp... arribes al vell Camp Comunal el 1994, després d'haver jugat al Bilbao Atlètic, a l'Eibar i al Nàstic de Tarragona. El Futbol Club Andorra era aleshores un clàssic de la segona B. Què et va seduir exactament del projecte tricolor per fer el pas?
5: La veritat és que ha passat molt de temps, eh? Sembla que va ser ahir, però són ja 32 anys que portem aquí al país i, bueno, pues, la veritat que crec que com molts dels que hem tingut l'oportunitat d'arribar a Andorra per jugar a futbol, pues va ser, bueno, un primer contacte amb l'entrenador, que ja em coneixia d'haver-me entrenat a l'Aurrera de Vitoria, i que engegava un projecte nou a Andorra, i, bueno, pues, en aquest projecte va pensar en mi i en d'altres jugadors, companys, com és el cas del Coldo, que també venia de Vitoria, i bueno, pues, van decidir provar un any a veure què tal sortia. Era un equip amb perspectives, amb un bon projecte, un projecte nou, un equip jove, i fins avui.
4: Als anys 90, entenc que jugar a segona B amb l'Andorra implicava trajectes molt llargs de més de 12 hores per anar a jugar als camps de Múrcia, Alacant o Aragó, per posar uns exemples. Quina anècdota o bogeria d'aquella època creus que un jugador professional d'avui trobaria inconcebible?
5: Mirant enrere, ostres, s'han fet molts quilòmetres, no? I es continuen fent, però sí, és veritat que en aquella època, doncs, estàvem al grup valencià, tot el Mediterrani. Jo crec que el desplaçament més llarg que teníem era Múrcia, Orihuela, una cosa així, a part dels desplaçaments que després tenies en la Copa del Rei. I és cert que, bueno, jugaves el diumenge, pues, a les 12 del migdia o a les 4 de la tarda o a les 6, i sorties el dia anterior, entrenaves el dissabte, o depèn on, o si el viatge era molt lluny, pues, a lo millor sorties a les 9 del matí, paraves a dinar pel camí i feies, pues, quasi bé 1.000 quilòmetres per anar i 1.000 quilòmetres per tornar, i arribaves a Andorra, pues, a les 6 o les 7 de la matinada del dilluns, no? Però quan ets jove, aquests desplaçaments en companyia dels teus companys i amb l'ambient que havia a l'equip, jo crec que era una gozada, no es feia llar, perquè sempre trobaves la manera d'estar entretingut, i la veritat que bueno, es vivien moltes anècdotes i era una gozada poder compartir.
6: Em pots explicar alguna d'aquestes anècdotes, Fustó?
5: Buf, pues ara mateix en 12 hores de desplaçament d'anada i de tornada, imagina't que dona per molt, però sí que me'n recordo que teníem un xofer molt peculiar, i en un d'aquests viatges es va deixar les claus del bus a dins, no sé si va ser a Castelló, i van haver de trucar els bombers, i quan van arribar els bombers van voler entrar pel sostre, van voler obrir la finestra que té el bus al sostre, i els hi deia que no podien pujar amb les botes, que no volia que pugessin a les botes. Bueno, va ser una jornada boníssima. Una altra vegada també aquí a prop, a Manresa, crec que bueno, ens volia deixar tan a prop del camp que es va ficar en un fangal i van haver de trucar una grua per treure el bus. Imagina la dimensió de la grua per moure el bus. Moltes anècdotes, hotels, partits mateixos també. Un dia en un partit, l'entrenador, després de fer la xerrada, el Pello, van sortir tots al camp i es va quedar per anar al bany, i l'encarregat del material nostre li va tancar la porta del vestidor, perquè a l'època et donaven les claus del vestidor perquè et fessis responsable, i es va quedar dins del vestidor. No havia telèfons mòbils a l'època i va ser un festival: on està el míster, on està el míster, la gent que estava a la banqueta, on està el míster, fins que va venir una a avisar els de la banqueta: teniu algú tancat al vestidor que està fotent cops de cop a la porta, i era el Pello, no? Van tenir per riure per una bona temporada.
6: Us ho passàveu bé?
5: Sí, era molt divertit.
4: I quasi podem donar per fer, Justo, que un dels companys amb qui més estones has passat compartint vestidor va ser amb el Coldo. Bona tarda, Coldo!
7: Hola, molt bones.
4: Coldo, avui que repassem els 84 anys del Futbol Club Andorra amb el Justo a l'estudi, quin és el primer record o la primera imatge que et ve al cap quan penses en ell com a company al terreny de joc?
7: Pues mira, si em dius el primer aquí a Andorra, pues et diria l'habitació, que vam entrar les maletes i que tingui el que sobrava del terra.
5: Hosti, és veritat, no havia pensat. Veníem per quedar-nos, evidentment, i quan vam entrar en una habitació a l'Hotel Montalari a Encamp, les quatre bolses que portaven cadascú no es veia al terra, es veien els llits i tot el demés eren bosses, havien de passar per sobre les bosses.
7: Una habitació molt petita. La primera nit la nostra cara allà, i el dia següent quan t'aixecaves del llit, no? Però bé, no, tot i això, jo crec que és més el bon record que queda de tot allò, tal de lo que va passar després, sí, i de l'equip que vam formar aquella temporada, que no aquella primera nit, no?
4: Codó, tu vas veure molt de prop, ara ho dèiem, tota la trajectòria d'en Justo al club. Si haguessis d'explicar què va significar el seu pas pel Futbol Club Andorra com a jugador, com a capità i com a entrenador, quina petjada creus que ha deixat en l'entitat?
7: Important, és un jugador de molta qualitat, un jugador que un dels primers que havia sigut internacional en categories de la Copa d'Espanya, que va arribar a jugar, igual que el Lucendo en aquell moment. Jo crec que és una pillada de jugador amb molta projecció, que arriba aquí i que deixa, bàsicament perquè després es queden a viure, que deixa, jo crec que un punt molt important, no, dintre del club.
4: Entenc que tants anys compartint vestidor deveu tenir anècdotes per donar i per vendre.
7: Un dia quasi l'expuls anaves de començar el partit.
4: Ah, sí?
7: No... Vull dir, no hi jugava mal a Andorra ell, però...
5: Sí, va ser l'any que vaig estar al Figueres,
4: sí,
5: que quan vaig tornar aquí jo era, bueno, l'entrenador va considerar que el fet de venir a Andorra pues va tenir el detall de posar-me de capità del Figueres, i capità de l'Andorra era el Coldo.
7: No, i va venir a donar-me la mà i, pues bueno, típic que va fer una brometa i no sé, em va dir cabrón o alguna cosa així. I, perdó, però, clar, jo li vaig dir, arbitre, que sí, és això, que m'està insultant.
5: Amb l'àrbitre... digues, perdona.
7: Amb l'àrbitre es va quedar allà com dient què passa, que m'he perdut, no? I bueno, després tot va anar més rodat després.
5: Amb l'humor àcid que té el Coldo en el sorteig de camp, pues jo li vaig tocar la cara en plan carinyós i li vaig dir que passa idiota o alguna cosa així, no? I ell, en comptes de fer-me una abraçada o de riure o tal, es va quedar mirant que amb aquella cara de vinagre que només el vol pot posar quan vol, i l'àrbit estava al·lucinat. Diu, àrbit, no ha començat el partit i ja m'està insultant. I la veritat que l'àrbit va tenir un moment fins que va somriure i jo vaig dir, venga, va. Però jo, vamos, si depèn com t'agafa un àrbit i te la pot liar, pues ell hagués sigut feliç.
6: Escolta, buscaves que l'amonestés, no, l'àrbitre?
7: No, home, no. No, buscava, pues bueno, lo que després som, no, que som amics i riure una mica, tindre aquests moments per poder riure a dia d'avui encara.
5: De totes maneres, Ricard, i si m'ho permets, jo no sé si hi hauran jugadors a l'històric del Futbol Club Andorra amb el recorregut del col del Futbol Club Andorra. No sé, i el men corregirà,
7: sí,
5: però...
7: N'hi ha. I més gran que nosaltres.
5: No, evidentment.
7: I que no estan aquí avui en dia, però sí, n'hi ha molt, molt més recorregut que nosaltres.
5: El Coldo va estar des de l'any 94 fins a, si no m'equivoco, 2010, no, Coldo, que et vas retirar?
7: Al 9.
5: Sempre al Futbol Club Andorra són 15 anys, 16 quasi, no, 15 anys, que...
7: Bueno, va haver una època que vam marxar 4 o 5 mesos a Balaguer, però res més. No...
5: Sí. Ha estat sempre, i bueno, és el que deia ell, no? que gràcies al compromís s'ha pogut mantenir el Futbol Club Andorra en moments molt, molt delicats que comentàvem abans.
6: Coldo, quin missatge o quin desig li vols deixar al teu amic Justo i a l'afició de l'Andorra també en aquest 84è aniversari?
7: Bueno, l'afició que gaudeixi del cumpleanys i que de la importància que el club mantingui viu i que pugui arribar a complir molt més, no? I pues, el Justo, pues vinga, va, tira, que tenim feina.
6: Doncs et deixem tranquil, Coldo, un autèntic luxe haver-te vingut avui amb nosaltres per recordar la memòria d'aquests 84 anys de club. Gràcies i molta sort amb els pròxims compromisos de la selecció. Una abraçada.
7: Gràcies a vosaltres.
5: Una abraçada. Adéu.
7: Au.
8: Aquí Esports.
6: Justo al desembre del 2010 acceptes el repte d'agafar la banqueta en un moment molt delicat a Primera Catalana i aconseguiu l'ascens aquella mateixa temporada. Quan vas assumir el càrrec, la prioritat era simplement salvar la viabilitat esportiva o teníeu un pla per reconstruir el club a llarg termini?
5: En aquell moment, quan em proposen agafar l'equip, evidentment l'objectiu del Futbol Club Andorra en segona catalana doncs era optar a pujar de categoria. Em va fer moltíssima il·lusió, tot i que quan has de substituir a un company, que en aquell moment era el Richard Invernon el que estava al primer equip, doncs no és agradable, no? Entrar en un equip en substitució d'un company que no li han anat bé les coses. Però evidentment em vaig posar a disposició del club, vaig parlar amb el Richard, li vaig comentar i ell evidentment em va encoratjar a donar el pas. Estava en l'equip juvenil i recordo perfectament que ens quedava un partit abans de Nadal a Gramunt i vam agafar l'equip aquella dos dies abans d'anar a Gramunt, i a partir d'ahir doncs van treballar per intentar recuperar, pues, bueno, estaven en novena posició, crec, no sé si estàvem a 8 o 9 punts de l'Alpicat, que crec que era l'equip del Mollerussa, ja no recordo bé quin era l'equip que va acabar pujant directe. I bueno, vam anar escalant, vam anar fent bé les coses. La veritat que havia un equip preciós amb Sebas, amb Ludo, amb Juli Sánchez, havia un equipàs, i vam aconseguir arribar a zona de playoff, vam quedar segons i ens va tocar el playoff contra el Palafrugell, i jo crec que és un dels records més macos que tinc. Vam anar a jugar primer a Palafrugell, vam guanyar allà 0-2, i el partit de tornada recordo la tribuna d'Aixovall plena de gom a gom, amb la presència del malaurat Toni Martí, cap de govern. L'ambient que es va crear va ser espectacular, van guanyar 3-0, sent molt superiors i jugant molt bé al futbol, i bueno, la veritat, vam assolir l'ascens a Primera Catalana i es va celebrar. Me'n recordo que fins i tot ens van posar un tractor, un remolc enganxat amb un Land Rover, i ens van passejar com si fóssim, pues, bueno, campions de
6: la rua.
5: Van fer la rua per Andorra un dissabte, que estava Andorra ple pel mig de les avingudes, i clar, posava som de primera i molta gent es demanava, ostres, pujat a primera divisió. Està molt ben lograt aquell cartell, perquè la gent dubtava, ostres, l'Andorra ha pujat a primera divisió, bueno, era primera catalana. I a partir d'ahí, pues sí que l'any següent va ser quan van començar els problemes de veritat, amb el canvi de la junta directiva. Gràcies a Luis España, pues l'equip va poder tornar a competir, però després d'aquella temporada de Luis España, ja evidentment quan havia vist que era insostenible econòmicament, va ser quan va estar a punt de desaparèixer el Futbol Club Andorra, i a última hora, en l'últim moment, va sortir una nova junta directiva l'any 2015, que va poder sostenir el club, mantenir-lo i tenir l'habilitat o la valentia de traspassar-lo, de convertir-lo en societat anònima per tenir el Futbol Club Andorra que tenim avui, al futbol professional espanyol.
6: Justo, després de la teva etapa a la gespa i a la banqueta, vas donar el salt a la política esportiva com a secretari d'Estat d'Esports. Una de les carpetes més complexes i debatudes dels darrers anys ha estat la de les instal·lacions, la convivència a l'Estadi Nacional, la recerca de terrenys per un nou camp i les exigències que ha posat la Lliga Professional. Des de la teva experiència institucional, per què és tan complex trobar una solució definitiva a l'equipament d'un club professional a Andorra?
5: Em fas recordar moments complicats, eh? Ostres, van ser anys delicats. Home, és evident que ha crescut molt a nivell futbolístic el país. Tenim una federació

0: que amb l'arribada de capital privat doncs està intentant consolidar-se en una categoria professional, en una de les millors lligues. Segurament de segon nivell serà la lliga més important d'Europa, la segona divisió espanyola. Sí que és cert que després la primera, doncs, bueno, tenim la Premier, tenim la Bundesliga, que poden ser les ligues juntament amb l'espanyola les més importants, no? Però és evident que ha crescut molt la lliga interna, cada vegada els equips són més professionalitzats, ha crescut, hem passat de 8 a 10 equips, hi ha una segona divisió i al final hi ha una necessitat d'instal·lació que el que fa és apretar molt i fer mans i mànigues per intentar donar cabuda a tots els equips, no únicament que juguen en primera divisió, sinó que als seus equips de base, no? Per tant, va ser una temporada complicada que em va tocar viure com a secretari, que evidentment els que no eren del futbol doncs podien tenir, i ho puc dir tranquil·lament, equivocadament, podien entendre que jo mirava cap al futbol, però els que estaven a prop meu saben que no era així, al contrari, si era exigent amb algú era amb el futbol andorrà, però és cert que s'havien de prendre decisions i no havia opció, perquè si volíem que l'Andorra jugués a segona divisió, sí o sí, no comptàvem amb l'estadi d'en Camp, i sí o sí s'havia de fer el canvi de gespa a l'estadi nacional, s'havia de complir amb uns mínims, que la Liga va ser molt tolerant en aquest aspecte. En una situació normal, en una capital de província segurament d'Espanya, no, tenim el cas de Vallecas, que hem viscut aquest inici de temporada, i bueno, pues es va haver de prendre la decisió de el primer any en primera RFEF de compartir, perquè me'n recordo que compartia en el Futbol Club Andorra el BPC i la selecció nacional de futbol, les seleccions de rugby compartien l'estadi nacional perquè no havia una altra, i amb el tema de la pintura va ser una bogeria, em va desgastar moltíssim la gestió de l'estadi. Però la veritat és que la convivència va ser bona. Sí, és cert que amb l'ascens a segona divisió ja no s'acceptava la gespa artificial, i va ser quan es va determinar que el BPC passés a jugar en camp i el Futbol Club Andorra pogués gaudir de la gespa natural de l'estadi nacional.
1: Justo, per acabar, d'aquí a 16 anys el club complirà 100 anys d'història. Després d'haver estat jugador, capità, entrenador i responsable d'esports del país, què li desitges al Futbol Club Andorra de cara al futur?
0: Bueno, tenim un objectiu, jo comparteixo l'objectiu de, com diu el Gerard Piqué, d'escoltar l'himne de la Champions, no? És cert que s'han de donar molts passos. Primer, jo crec que hem d'intentar consolidar-nos en una categoria tan dura com la segona divisió, que és molt complicat. És molt complicat per un club com l'Andorra o per qualsevol club d'una categoria professional mantenir-se o consolidar-se sense tenir un suport social, no? Una massa social a darrere. És cert que és una llàstima, però al camp no passem de veure 2-3.000 persones, no? I primer hauríem d'intentar creure en aquest projecte i que la gent... Després pot ser aficionat al Barça, al Madrid, a l'Oporto, al Benfica, al Paris Saint-Germain, a qualsevol equip, però al final l'equip nostre és el Futbol Club Andorra, no? I a mi m'agradaria que aquesta gent se'l fes seu, que ho sentit com a seu, el Futbol Club Andorra. Són molt els que ja ho sentim com a nostre, però sí que tota aquesta gent que després pot ser d'un altre equip doncs donés o tingués un espai per al Futbol Club Andorra i donés suport, perquè això anirà en benefici no únicament de l'esport andorrà i del futbol, sinó del país, no? Poder tenir un equip en una de les millors lligues del món és un somni, però bueno, en 16 anys, per què no? A veure si quan es celebri el centenari, doncs podem gaudir, podem recordar aquesta entrevista com a... Mira, ja ho vam parlar, no? I ho hem aconseguit. A veure si és veritat.
1: Doncs Justo Ruiz, exjugador, exentrenador i exsecretari d'Estat d'Esports, moltes gràcies pel teu temps i per compartir els micròfons de la SER Andorra, aquests records que mai deixaran de ser història de l'entitat. Aquest dijous el Futbol Club Andorra celebrarà 84 anys d'història amb tot el que això representa per al futbol del país, una història que continua escrivint nous capítols i que de ben segur encara té moltes pàgines per omplir. Que passeu una bona tarda.

0: amb el tractor. No sé en quin punt està la protesta ara, Uri.
1: Doncs mira, ara mateix la protesta s'ha aturat davant de la Conselleria d'Agricultura, la Gran Via de Barcelona, just davant del Teatre Coliseum, i una representant d'Unió de Pagesos està llegint un manifest, i suposo que sentiu també els aplaudiments de fons. La veritat és que la manifestació ara ha agafat molta entitat. Fa una estona només hi havia una desena de tractors, els que venien de Girona, i quan s'hi han sumat els de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, fa prop de mitja hora, ja són 87 tractors, segons la Guàrdia Urbana, més la gent que ve caminant. El que veiem aquí, sobretot, parlant amb els pagesos, és una acumulació de malestars. No només l'acord entre Europa i Mercosur, és també el preu dels carburants, la quantitat que els paguen els proveïdors, la burocràcia i també les plagues de conills o la incertesa per la pesta porcina. Totes les pancartes que hem vist anaven en aquest sentit. Els pagesos diuen que estan esgotats i s'han... Ja sentiu que també estan tirant petards. Avisen que les protestes van per llarg perquè, en un cas similar al que ens diuen els mestres, no parlem de mesures concretes que el govern pugui aplicar d'un dia per l'altre, sinó de problemes estructurals que diuen que s'han de solventar amb mirada llarga.
0: Ara hi posem context, Uri, perquè avui hem conegut les dades de l'inflació. L'IPC ha pujat 5 dècimes, està al 4,5% respecte a l'any passat. És la pujada més forta des del febrer del 2023 i el que més ha fet pujar els preus és el transport. Aquesta inflació fa que el govern espanyol, de fet, avui hagi confirmat que el mes que ve es mantindran aquests descomptes del 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i la gasolina. Però aquest encariment dels combustibles és només un dels motius pels quals els pagesos avui han decidit protestar. Perquè han augmentat els costos de l'energia, dels pinsos, dels fertilitzants, es calcula un 60% segons les associacions agràries, i també els pagesos es queixen de la competència exterior. Ara ho deia l'Uri, aquests pagesos de fora de la Unió Europea que no estan sotmesos a les mateixes normes que els d'aquí. A més, també consideren que s'està fent una mala gestió de les malalties que afecten el bestiar. Tots aquests motius ens els explica qui ho coneix millor, que és la directora de Ràdio Lleida, la Mercè Marc.
2: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
3: És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
2: Ho exemplifica Pere Roquer en el sector cerealístic.
4: La barra de pa costarà 3 euros per cada persona, perquè amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
2: Carol Aixut es dedica a la fruita.
5: Tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera a mi em costa 48.
2: I Toni Martínez és un jove agricultor.
6: I estem en un moment molt difícil, a les nostres explotacions, els costos són molt elevats, els hidrocarburs ens està costant 1,60 € per litre i és inviable.
2: I què volen tots ells? Que es consideri a la pagesia com un sector essencial de l'economia, que davant d'aquesta situació es tiri dels fons de contingència i, per tant, ajudes.
3: Per tota la pagesia professional del país, que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
2: Un gasol professional agrari amb la mínima tributació permesa, un IVA reduït per a tarifes de regadiu, acabar amb els abusos de la cadena alimentària, és a dir, amb la diferència entre el que rep el pagès i el que paga el consumidor, o amb les importacions forànies sense complir amb les mateixes exigències que la Unió Europea imposa als productors d'aquí. Volen solucions, perquè les reunions diuen només hi ha bones paraules, però no fets contundents cap al sector primari.
0: I de les demandes més escoltades entre els pagesos també és un preu just, que les grans superfícies, els supermercats, no els apretin tant pagant pel producte, tampoc que no els dona marge per tenir beneficis. A les comarques de Girona, petits productors han trobat una solució. Un grup de pagesos s'han unit per crear la primera xarxa pagesa de Catalunya, una alternativa perquè el producte arribi al consumidor sense passar per tantes mans. Ens ho explica la Marta Altimir.
7: La formen pagesos de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, Pla de l'Estany i la Selva, que només venen producte de temporada. El funcionament és molt senzill i sense intermediaris. Les botigues demanen la fruita i la verdura que necessitin i ells els hi porten directament. Això sí, els mateixos pagesos proposen el preu de venda que consideren just a les botigues. Eduard Martí és un pagès de la xarxa.
8: Sempre veiem que si uníem esforços i treballàvem junts, els avantatges eren molt més que els inconvenients. És a dir, no ens veiem com a competència uns als altres, sinó que ens veiem com a companys.
7: A canvi, els venedors posen aquest producte en una lleixa a part perquè el comprador sàpiga que les verdures són d'aquí. Tot el que la botiga no acabi venent, s'ho emportaran els pagesos un altre cop per fer compost. Així, no hi ha pèrdues.
8: Tot i els problemes que hi ha, continuo pensant que és la feina més maca del món. El problema és que costi tant que els projectes siguin viables econòmicament. I llavors, clar, si no és viable econòmicament, perd tot el sentit.
7: I si algun particular els vol comprar directament, també ofereixen cistelles a domicili amb tota mena de verdures, frites, ous, carn o pa, i tot de proximitat.
0: I està bé recordar que, malauradament, els petits productors, com aquest exemple, cada vegada són més l'excepció. Tornem amb tu, Oriol Soler, perquè l'Uri ha mirat una mica les dades i avui podem explicar com està canviant el camp. Atenció, perquè en els darrers 40 anys a Catalunya s'han multiplicat per 4 les finques agràries de gran extensió, és a dir, que cada vegada es concentra en menys mans. Això afecta el que els propis pagesos reclamen, que és la sobirania alimentària, perquè, a més, aquests productes que es fan aquí cada vegada s'exporten més, no, Uri?
1: Sí, de fet, si els catalans ens haguéssim d'alimentar amb el que produeixen els pagesos aquí, la meitat moriríem de gana, perquè només hi hauria menjar per un 50% de la població i, a més, la dieta no seria molt variada. Porc, arròs, vi i fruita és sobretot el que podríem ingerir. Com deies, cada cop el camp català està a menys mans i, mentrestant, Brussel·les, la Comissió Europea, dona per fet que només podran sobreviure les grans extensions. I el que ens diuen les dades és, com deies, que Catalunya s'ha multiplicat per 4 les grans finques agràries en els últims 40 anys. Així doncs, el debat de la sobirania alimentària ara mateix no té molt recorregut, més enllà de que és impossible. Catalunya no és sobirana alimentàriament, igual que tampoc ho és a nivell de l'energia i, a més, gran part del conreu de secà es dedica a fer pinso per engreix de ramaderia, on s'acaba produint una carn que alhora acaba majoritàriament exportada a altres països. Ara, Joan, a la protesta aquesta on som dels pagesos, han encès una petita foguera davant de la Conselleria d'Agricultura, davant l'atenta mirada del cordó policial dels Mossos d'Esquadra.
0: Doncs això és a la Gran Via, amb el carrer Balmes al centre de Barcelona. Gràcies, Uri. Qualsevol novetat ens avises. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per cert, encara sobre protestes, avisar-vos que la vaga d'autobusos de transports metropolitans a Barcelona ha quedat desconvocada. Hi ha hagut acord entre la direcció i el comitè de vaga, un preacord, segons ha informat Transports Metropolitans. Per tant, les jornades de vaga convocades als busos de Barcelona, de moment, queden desconvocades. Ara passa un minut d'un quart de tres.
9: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: La notícia judicial del dia és que el Tribunal de Comptes ha amnistiat els líders del procés, a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i la trentena de càrrecs que estaven encausats per les despeses del referèndum. Ja no hauran de pagar els més de 5,3 milions que els reclamava aquest tribunal, Martí Oliver.
10: El Tribunal de Comptes és qui havia demanat a Europa si s'havia pogut afectar els interessos de la Unió i després que el TJUE constatés que no, ara arriba a la conclusió que se'ls ha d'amnistiar. L'òrgan reclamava més de 5 milions d'euros a la plana major del procés per les despeses per organitzar d'octubre i també per la promoció exterior durant els anys del procés, uns diners que els encausats primer van avançar en patrimoni i que posteriorment es va permetre que l'Institut Català de Finances avalés. Ara tot això s'haurà de retornar als afectats, una resolució que encara no és ferma perquè es pot recórrer en apel·lació.
0: El president Salvador Illa acaba de celebrar aquesta decisió judicial des de Brussel·les.
11: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
0: I a dos dies perquè acabi el límit i, per tant, el temps perquè hi hagi acord entre les esquerres més enllà del PSOE per decidir com es presenten a les pròximes eleccions generals, avui Ada Colau ha mogut fitxa. Ofereix renunciar a ser la candidata a presidenta d'aquest espai i, per tant, que a Catalunya hi hagi una papereta entre Comuns i Esquerra. Aquesta és la proposta de Colau, és a dir, renunciar a canvi de que Comuns i també Podem, en canvi de que Junts... Diguem-ho bé, Laura, ara sí. Ofereix a Ada Colau renunciar a ser candidata a canvi de que Podem i Rufián també s'assumin en aquesta unió, no, Laura?
12: Sí, a veure, posem ordre. A Catalunya, Joan, tot apunta que hi haurà doble papereta. Una d'Esquerra Republicana, que encapçali Gabriel Rufián, i una altra del Front Ampli, que lideraria Ada Colau. I ho dic en condicional, lideraria, perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
13: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
12: Declaracions a RAC1, on Colau també ha demanat als republicans que cedeixin.
14: Cuando Esquerra Republicana, ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema. Es decir, se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema y, por lo tanto, seguro que imagen para seguir hablando...
12: Aquestes eren declaracions a Televisió Espanyola. Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota aquest mateix paraigües que demana de Colau, que demana l'exalcaldessa, fonts properes a Junqueras. Mantenen que ells, que Esquerra Republicana, ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya, i es neguen a no presentar-se amb les seves sigles.
0: Gràcies, Laura, per aclarir l'embolic que m'he fet jo. Gràcies. Justament avui tenim el Centre d'Estudis d'Opinió per saber quins resultats hi hauria a Catalunya si les eleccions es fessin avui. Esquerra guanyaria gran part dels vots que perdrien els comuns, els republicans passarien de 7 fins a 11 diputats al Congrés i Junts perdria 2 o 3 escons en favor de Vox. Xavier Balló.
15: El PSC seria la primera força a Catalunya en les generals del 29 de novembre i Esquerra guanyaria entre 3 o 4 diputats, mentre els comuns caurien en picat fins l'última posició, quedant-se amb només 2 escons al Congrés. És la projecció d'un baròmetre que es va realitzar entre el mes de setembre i fins al dia en què Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral, en plena negociació sobre com han de concórrer les esquerres a aquesta cita electoral. L'enquesta reflecteix que Gabriel Rufián és el líder polític amb major aprovació de Catalunya. Segons aquest sondeig, les esquerres serien majoritàries, però el PP i sobretot Vox també podrien pujar. L'extrema dreta triplicaria resultats i passaria de 2 a 5 o 6 diputats. Junts, en canvi, cauria i quedaria per sota d'aquestes dues formacions. Aquesta enquesta contemplava que la CUP es presentés a les eleccions i pogués arribar a obtenir un diputat, però finalment els anticapitalistes han desestimat aquesta opció.
0: I sobre què passaria si ara hi haguessin eleccions al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però per bastant menys, 8 diputats menys. Aliança queda tercer, pràcticament empatat amb Esquerra.
15: El PSC continua notant el desgast del govern i baixa una mica més respecte a anteriors sondejos i passaria de 42 a 33 o 35 diputats. Després vindrien Esquerra en segona posició i Aliança Catalana en tercera, pràcticament empatats, amb una forquilla d'escons que anirien entre els 23 i els 26 diputats. Es consolida, per tant, la tendència en què l'extrema dreta independentista fa el sorpass a Junts i frega la segona posició, però per contra aquest sondeig indica que Junts començaria a tapar la fuga de vot cap a Aliança. Tot i així, els resultats pel partit de Puigdemont continuen suposant una caiguda molt important respecte al 2024, passant de 35 a una forquilla d'entre 18 i 20 diputats. El PP i Vox empatarien a 12 a 13 i els comuns i la CUP es quedarien amb un resultat molt similar a l'actual.
0: 2 minuts i repassem més notícies.
16: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
17: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
18: El pop folk íntim i enèrgic de Cesc Santsalvador. El 21 de novembre els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
17: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
19: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
16: Cadena SER i SER Catalunya. Quina sort.

0: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Les 2 i 24. L'Audiència de Barcelona està en marxa el judici contra un exalcàrrec de la Generalitat acusat d'haver avalat de manera irregular una llicència ambiental de la cimentera que hi ha a Montcada i Reixac, una de les més importants de Catalunya. La Fiscalia li demana 2 anys de presó per un delicte contra els recursos naturals. Martí Oliver.
4: Els tribunals van anul·lar una llicència ambiental que havia donat la Generalitat per un defecte de forma, però quan el cas va arribar a la taula de l'acusat, responsable de la tramitació dels impactes ambientals, diu al Ministeri Fiscal que en comptes de demanar que refés, va donar-hi llum verda aquesta decisió per incorrecte, de retruc va permetre esquivar lleis ambientals més dures que s'havien aprovat posteriorment, diu Fiscalia. La cimentera, fundada per la família Güell fa més d'un segle, dona feina a 300 persones i des de fa anys els veïns de Montcada lluiten per forçar-ne el tancament.
3: A Santa Coloma de Gramenet aquest matí s'ha ajornat a 2 mesos un desnonament que el BBVA, que era el propietari del pis, ha decidit fer marxa enrere. És un cas que, per com s'ha produït, recorda el de la Mari Carmen a Madrid, Joan Tejedor.
5: La Iami viu des de fa 12 anys en un pis que el 2021 va canviar de mans. Com que el propietari no pagava la hipoteca, va passar a ser del banc del BBVA, que va demanar a la Iami un lloguer tan alt que no podia assumir. La dona, que sempre ha estat al corrent de pagament de les quotes de lloguer i té la voluntat de seguir pagant, assegura que, malgrat que ho ha intentat, no ha trobat cap alternativa al mercat.
6: No se puede vivir así, prácticamente lo quieren tirar a la calle. Yo soy madre soltera con un menor, no tengo para dónde irme. Los alquileres, las habitaciones están muy caras, no hay. Voy a luchar hasta el final por mi vivienda.
5: A les 8 d'aquest matí havia programat el desnonament, que finalment s'ha ajornat encara sense data, però es calcula que per d'aquí uns 2 mesos la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge que li ha donat suport ha encaixat la notícia amb un gust agradós.
7: Si s'ha parado ha sido por la presión mediática que hay. Y si s'han parado ha sido porque la propiedad se ha tirado atrás. Y esto nos da un margen, al menos hasta las elecciones, donde tenemos como esta donde se pueden parar desahucios.
5: Són declaracions de l'Aquí Barcelona de Ser Catalunya.
3: Aquest matí en una entrevista a la SER, la consellera d'Interior Núria Parlon ha obert la porta a desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya, tot i que no de manera immediata.
8: Caldrà veure quina és l'evolució d'aquell espai, i també és una qüestió que hem de valorar amb l'Ajuntament de Barcelona i veure el què. Que no tinguem allà incidències o algunes problemàtiques sobrevingudes, i per tant nosaltres ara mateix no ho tenim sobre la taula aixecar aquesta concentració, però tampoc es pot quedar tota la vida allà.
3: Això deia l'Aquí Catalunya. I sobre un dels temes que més preocupa la policia i a Interior, que és la tinença d'armes, la consellera ha confirmat que mantenen els plans per impulsar un canvi en el codi penal perquè qui tingui una pistola o una arma blanca acabi a la presó. És el que volia aprovar el Parlament, però que amb la convocatòria electoral a Madrid pot quedar en paper mullat, Andrea.
9: Exacte, el govern proposava endurir la pena per tinença d'armes fins als 4 anys de presó, sigui un punyal o una arma de foc. El pla era que el Parlament ho aprovés i s'enviés la proposta al Congrés. Diu la consellera que ho faran igualment, fins i tot si acaba governant al PP.
8: Home, jo crec que la proposta d'enduriment d'armes té un consens molt ampli. Jo espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de reeixir.
9: Declaracions en una entrevista a Ser Catalunya, on Parlon ha insistit a criticar la instrumentalització per part de l'extrema dreta de la percepció d'inseguretat, i ha remarcat que
8: Catalunya ara mateix és la comunitat autònoma que més ha baixat en el conjunt de delictes d'Espanya.
9: Tot i que a casa nostra es denuncien 1 de cada 5 delictes de tot l'Estat.
3: Justament avui hem sabut que els Mossos busquen els 2 atracadors que van deixar literalment en calçotets a un grup de 5 adolescents al barri de Sarrià durant les festes majors d'aquest barri el cap de setmana. Ho ha explicat La Vanguardia. Els lladres van assaltar-los en una moto robada en passamuntanyes i amenaçant-los amb una pistola. congregació del Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira i l'Òscar, i que van carregar contra l'escola per no haver-lo evitat, en un cas per suposat bullying i en l'altre per abusos sexuals. El Pare Manyanet els acusa de vulnerar el seu honor.
9: Sí, la congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests dos exalumnes que es van suïcidar, segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirmat la cadena SER. El pare de la Kira, el José Manuel, assegura a SER Catalunya que tot plegat és una estratègia per acallar-los.
10: No podem fer ús de la llibertat d'expressió perquè l'escola et posa una demanda i has de callar. Jo no callaré mai, perquè jo l'ho pregunto i no tinc filla, no tinc res.
9: I és que fa dos anys l'escola ja va denunciar-lo per injúries i calúmnies. Li demanava aleshores presó i gairebé 300.000 euros de multa en una causa que es va acabar arxivant.
3: I en les darreres hores hem conegut la mort d'una noia de 19 anys en un accident de moto a Barcelona, a la confluència entre la travessera de les Corts i la Gran Via de Carles III. Un altre jove que anava de paquet en aquesta moto està a l'Hospital Greu. Van xocar amb un camió i ja són 15 les víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona aquesta any. Ens queda un minut pels esports. Desè partit de la temporada i desena victòria a Can Barça i golejada de la Champions a Turquia. Nil Solà, bona tarda.
11: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Imparable el Barça de Hansi Flick. Aquest matí s'ha exercitat encara a Turquia. Istanbul ho ha fet amb una sessió de recuperació al gimnàs i que està volant ja direcció a Barcelona, on arribarà aquesta tarda. L'equip demà començarà a preparar el partit el dissabte a la Cartuja davant del Betis. Ahir, contra el Galatasaray en Champions, nova victòria, 1-4, exhibició de Lamine Yamal, que ja suma 8 gols i 9 assistències aquesta temporada, i aquí li van donar el premi al millor futbolista del partit. Gran reacció de l'equip després de veure's per sota el marcador, i 7 gols en 2 partits sense Rafinha, que és la gran incògnita de cares al proper partit de dissabte contra el Betis. Centra en una setmana clau pel futur del Barça, dissabte a la Cartuja contra el Betis, dimarts al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i diumenge a les 9 de la nit al Clàssic davant el Real Madrid.
3: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua a l'hora 14 i recordeu, a les 3, Llapis de memòria avui amb el director del Museu del Disseny, amb Lluís Nacenta.

0: senador independent de la Cort, Jaume Bartomeu, i la politòloga i exministra Judit Pallarès. Tota la informació, tots els detalls, tots els protagonistes a l'especial informatiu de l'Aquí Andorra amb Arnal Sanllehy. Dilluns a partir de la 1 del migdia a la 102.3 FM a CadenaSer.d i l'aplicació de la SER.
1: El humor está en la SER.
2: Y todas las operaciones, los arreglos, las movidas que me he tenido que hacer, esto costó. Entonces me hacen falta o ponerme implante o dejarme la boca pues como un piano viejo. Eso ya son choices. Bueno, choices o euros, ¿vale? Yo tengo un patrimonio en la boca que no te lo acabas,
3: ¿eh? Desde luego,
2: yo cuando casque quiero la tapa abierta y la boca también. un humano puede tener hasta un máximo de 32 dientes. Pero un mínimo de parecer un abrelatas. Mi boca es como hundir la flota, ¿sabes? Tú dices 12A y yo, agua. No, no hay.
1: Cadena SER, la radio con mejor humor.
4: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
5: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: ¡Qué buen servicio!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Cariño, ¿5x5?
7: 25.
6: ¿Y por 3?
7: 75.
6: Ahora eres de números.
7: No, no, de Mi BP.
8: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
9: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
10: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
9: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
10: Valoro tanto el stock como el precio.
11: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
12: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
13: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
14: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
13: O los 10 días Nissan.
14: ¿Cómo?
15: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
16: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
17: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
18: Una maravilla es poder viajar.
19: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
20: On t'has ficat aquesta nit?
3: Bona tarda, Lluís.
21: Molt bona tarda.
3: Escolta, per qui no ho conegui o no estigui gaire familiaritzat, com li expliquem què és el Museu del Disseny?
21: El Museu del Disseny seria el gran centre de cultura material de la nostra ciutat, no? Hi ha una col·lecció molt important de disseny, però també d'arts decoratives, de ceràmiques, és una col·lecció molt rica. I és un lloc al que fem tota mena d'exposicions i d'activitats per explicar això, és a dir, quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten.
3: I quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten?
21: Doncs una relació molt complexa, perquè, clar, la lectura més senzilla és els objectes estan per facilitar-nos la vida, no? O sigui, es van inventar per això. Però, bueno, basta pensar, per exemple, en les tecnologies digitals per veure que moltes vegades aquests objectes, suposadament útils, ens dificulten. Moltes vegades la vida ens condicionen, ens dominen...
3: Però tu, per exemple, pots veure un objecte i dir, vale, aquest objecte és d'aquesta època, per com és l'objecte, perquè entenc que a través dels objectes pots llegir com era el dia a dia dels humans o de les persones d'aquella societat.
21: Jo no, perquè jo no sóc prou expert, perquè la col·lecció és immensa, però en el museu tenim un equip de col·leccions amb gent tremendament experta que efectivament són capaços de gairebé amb un cop de vista situar en el temps un objecte. I això que dius és molt interessant, les coses no són només coses, són coses en context. No? Aleshores, aquí a mi m'agrada molt pensar... manllevar el títol de Foucault de les paraules i les coses, no? Dir, som un museu de coses, però som un museu d'històries sobre les coses, no? I aquest procés que dius tu, de quina història m'explica aquest objecte, és una mica el procés que nosaltres fem servir per articular les exposicions, no? És a dir, què podem dir, què ens explica aquest objecte del seu temps.
3: O sigui que amb una visita al Museu del Disseny també fas una visita en el temps, una visita que et fa pensar, una visita a una societat.
21: 100%, aquesta és la nostra intenció.
3: Carai, sí. I tu com a director del Museu del Disseny, de què t'encarregues? Com és el teu dia a dia?
21: El meu dia a dia és molt treballar amb la gent, treballar amb l'equip. És a dir, en un equipament tan gran, jo crec que has de sobretot facilitar el treball dels experts. Tenim experts en molts camps diferents. Els has d'acompanyar, els has d'escoltar i has de... això és com una mica com el director d'orquestra, no? És a dir, podries dir, el director d'orquestra no fa res, perquè tothom sap tocar el seu instrument i tothom sap llegir.
3: No?
21: Però és una mica donar directrius, ajudar, a vegades mirar-t'ho des de fora i a vegades també ficar-te a tope i dir, ei, hem de fer això, hem de fer això, hem de fer això, venga endavant, no?
3: Que suposo que allà al Museu del Disseny teniu... No diré magatzem, perquè abans de començar ja m'has dit, no li diguis magatzem, digue-li reserva.
21: Correcte, molt bé.
3: Increïble, deu ser aquella reserva.
21: És un lloc realment increïble, sí, perquè és a dir, te'l pots imaginar com un arxiu enorme, no? És un lloc que hi ha 83.000 objectes. Però, clar, no és un arxiu de paper, que també tenim un arxiu enorme, eh? Però en el cas de la reserva, en el cas de la col·lecció, doncs és un espai immens on hi ha des de carruatges, vestits, peces de ceràmica, hi ha peces de disseny industrial, és a dir, un molinet de cafè, l'antorxa olímpica...
3: Tens una exposició allà,
21: sí, sí.
3: Bueno, ensenyant clar, la reserva.
21: Sí, sí. De fet, clar, obrir la reserva és complex perquè la reserva és un espai que necessita unes condicions climàtiques i d'humitat i hi ha, és a dir, no és un espai, diríem, d'accés al públic, però quan ensenyes el museu a la gent, un dels moments més frapants i més bonics és com, vinga, va, anem a veure la reserva, no? Anem a obrir aquests calaixos.
3: Carai, que ara m'han entrat ganes d'anar a aquella reserva.
21: Has de venir un dia.
3: Home, i tant. Està oberta? O sigui, si demanes permís, pots entrar?
21: Sí, clar, és a dir, pels investigadors, evidentment està oberta, i després, un cop l'any, es fa un programa que està molt bé, que es diu Museu Endins, on convidem a la gent a...
3: Museu Endins.
21: Museu Endins, sí.
3: Quin dia, sabem?
21: Això, ara t'ho dic de memòria, és el... Crec que és el març, a l'abril. Ara t'ho dic de memòria i no em voldria equivocar, però ens agradaria fer-lo més cops l'any, sí.
3: Home, jo crec que hi ha molts oients que deuen estar dient, vale, març, abril, m'ho anoto i ho busquem, perquè déu-n'hi-do. Tu tens un objecte preferit d'aquella reserva? O sigui, que li tinguis un carinyo especial pel que sigui?
21: Crec que no, perquè... És a dir, no.
3: No.
21: No em facis... No, és a dir, n'hi ha alguns que no sé, que els he treballat més, o que... Per exemple, un objecte que jo he tingut a les mans i sobre el que he pensat una mica és la pinça de l'André Ricard. És una pinça per antipolilles, és una pinça per posar el material antipolilles a l'armari, no? I és una peça groga, és una cosa molt vulgar, molt del dia a dia, i amb aquesta peça hi tinc una relació especial perquè un dia sortint de casa me la vaig trobar al terra, vull dir, al contenidor de davant. Perquè és un objecte que tampoc lliga, que és totalment vulgar, és un objecte d'ús del dia a dia, no? Però que nosaltres sabem que és un disseny, que la història del disseny és important, nosaltres el guardem.
3: O sigui, el vas agafar?
21: No el vaig agafar.
3: Sí, però ja el tenia.
21: Ja el tenim. Però que interessant, no? Si això és una cosa que en una col·lecció d'art no passaria mai, no? T'imagines que un col·leccionista d'art es trobés
3: un tàpies
21: a les escombraries? Immediatament el agafaria, no? I seria tot un assumpte. Clar, nosaltres treballàvem amb objectes que són de producció industrial i que són reproduïbles. Per tant, una còpia més d'aquest objecte en si no té cap valor especial, no? Però nosaltres en guardem un, no? Amb la sèrie inicial i el guardem amb les condicions que toca perquè és memòria del disseny. Però no deixa de ser un objecte industrial. Això és molt bonic.
3: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.
19: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manal.

0: Encetem el llapis de memòria de Lluís Nacenta amb Joan, de Lady Gaga, que és una cançó publicada l'any 2016 amb la que la Lady Gaga va voler retre homenatge a la seva tieta Joan, a qui no va conèixer mai perquè va morir de lupus amb només 19 anys. Lluís, com va arribar i com aquesta cançó a la teva vida?
1: Aquesta cançó l'he triat perquè per mi explica molt bé la màgia de la ràdio. Jo la vaig descobrir, és a dir, allò que poses a la ràdio al cotxe i de manera... Jo en el cotxe no programo les emissores perquè per poder sentir coses que normalment no sentiria, no? I allò que vas passant d'emissora a emissora, i de cop va saltar aquesta cançó i, bueno, hi ha vegades que una cançó et frapa, no? No sé, et toca, no? I vaig dir, hosti, quina cançó. No tenia ni idea de que fos de Lady Gaga, no tenia ni idea de res. I després la vaig dir, bueno, pues, la vaig identificar, no?
0: Com?
1: Bueno, vaig preguntar, mira, en aquest cas vaig preguntar a la meva companya, que té una cultura musical tremenda, dic, aquesta cançó, em va dir, sí, que això, aquesta cançó és de Lady Gaga.
0: Però li vas haver de cantar tu, perquè l'agafés.
1: Sí, sí.
0: Clar, és el que té ser músic, no, també? O sigui que amb aquesta cançó la Lady Gaga ret homenatge a la seva tieta Joan, i tu rets el teu homenatge a la ràdio.
1: Sí, sí, perquè són coses que en cap altre mitjà es donarien, no? És a dir, perquè és la... Per mi és molt important aquesta cosa de la ràdio tradicional, de que a vegades et falta informació. No? Dius, qui m'està parlant? Qui? No? I després sents el programa i ho acabes identificant, no? I en el cas de la música, això és molt important. A vegades tenir totes les dades no t'ajuda. A mi aquesta cançó em sembla meravellosa, eh? He intentat totes les cançons que siguin ben boniques, no? per respecte als oients, no? Però ara no m'agrada tant com la primera vegada que la vaig sentir.
0: Aquí ens encanta que parlis de la ràdio. És que la ràdio és molt xovinista en això. Ens agrada molt que parlin bé del nostre mitjà. No sé si és perquè...
1: A mi m'encanta.
0: Sí, des de ben petit.
1: A mi sempre m'ha agradat molt la ràdio i tinc una mica de frustració de no haver-ne fet més. Ja en faré més. Li estic molt agraït a l'Anna Puigvoltes, a qui he pogut fer una abraçada ara abans de tornar...
0: Tu estaves els dilluns al balcó fent de, què diem, analista de la societat, de la realitat, tertulià, com li deies tu.
1: No, tertulià. Aquest concepte tan denostat.
0: No, però tu no anaves al funk.
1: No, home...
0: A veure, la Llúcia Ramis, la Clara Blanchard...
1: Amb en Nemrod, sí. Amb en Joan Bordeus... Sí, home, és que la tertúlia del balcó és nivell. És a dir, és una tertúlia que va al fons de les qüestions i que no té cap problema amb ser crítica, però és una tertúlia sempre elegant, és una tertúlia on la gent s'escolta, és una tertúlia realment especial.
0: I que va a un altre lloc, que això també és molt interessant, que a vegades Exacte. Veus una altra perspectiva.
1: Exacte. Sí, és una tertúlia on sempre aprofundeixes. I parlant amb els companys era en plan, ostres, he sortit d'aquesta conversa amb una mirada diferent de la que tenia al principi, no?
0: Noto que l'enyores una mica.
1: L'enyoro. Sí, el que passa és que pel meu compromís professional actual...
0: No és compatible amb ser director del...
1: Bueno, ens va semblar que està fent de tertúlia cada setmana en un programa d'actualitat, quan a mi en realitat em toca una... És a dir, la meva feina té una part també de una mica de representant públic, no? És a dir, el The Hub és un museu públic, no? Per tant, em semblava, em sentia una mica incòmode en estar opinant de lo divino y lo humano, quan jo crec que ara em toca estar parlant dels temes més específics del que tinc al museu, no?
0: Sí, algun dia tornaràs.
1: Jo crec que sí, m'agrada pensar-ho.
0: I què t'anava a dir? Tu ara ens deies, no?, que des de ben petit t'has criat amb la música, amb la música, amb la ràdio de fons, sí, a casa.
1: Sí.
0: La tradició continua? L'Eugeni i el Simó, els teus fills, també tenen la ràdio de fons a casa, està sonant tot el dia?
1: Sí, ells encara no acaba de ser decisió d'ells, no?
0: Però no,
1: sí,
0: clar, a casa nostra.
1: A casa nostra sona la ràdio, sí, molt, molt, molt. A la cuina, sempre.
0: Ells veuen el Barça a la tele? O com tu, que només l'escoltes per la ràdio?
1: Per mi el Barça és ràdio, fins al punt de que a vegades, vull dir que hi ha jugadors del Barça que dius, ah, hòstia, aquest és el Pedri, ah, perfecte, perquè no tenia, ni tan sols tenia clara la seva pinta, perquè jo el Barça sempre és ràdio. Els meus fills, el gran, l'Eugeni, és totalment immune al futbol, no li interessa gens. El petit, el Simó, és bastant culer, sí. Sí, l'interessa més.
0: Que el Barça sigui ràdio és una decisió.
1: És una decisió...
0: I difícil, una decisió difícil, perquè avui dia, vulguis que no...
1: Però és que si mires el partit, com s'ha de mirar, amb imatge, hòstia, és que ja és una part de la teva vida molt... Jo sóc culer en el sentit que m'agrada que el Barça guanyi i crec que el Barça és una part de la nostra cultura que és important. Ara, jo no estic disposat a parar la meva vida a seure'm davant del partit. És a dir, jo sento el partit i estic pendent, però l'escolto a la cuina mentre faig altres coses. Així és com... O al cotxe... O...
0: Entenc que sí que fas alguna excepció amb algun partit gros. Quan hi ha...
1: Home,
0: hagut una...
1: evidentment, sí, sí, la final de la Champions, que jugarem aquest any, aquesta temporada.
0: Aquesta potser sí que la veus.
1: Aleshores, clar, quedes amb els amics i... Sí.
0: Amb la ràdio sintonitzada, perquè ara les televisions et donen aquesta possibilitat.
1: Aquesta és la forma ideal.
0: I Lluís, a més del balcó d'Anna Puigvoltes, també has col·laborat molt amb Catalunya Música.
1: Sí, sí, gràcies a la Pilar Sobirà, que ella em convidava, quan jo era bastant jovenet, havia fet col·laboracions amb Catalunya... Clar, jo sóc de formació musical i era una mica el context, diríem, fàcil, no?, en el que jo podia començar a fer una miqueta de ràdio. També hem format podcast, vaig col·laborar bastant de temps amb Ràdio Web Magba, que és un podcast de molta, molta qualitat. Els de Ràdio Web Magba són una mica pioners del podcast, no?, que ara n'hi ha tants. Sempre he anat fent.
0: I molta música, també, aquí veig. Sí. Clar, tu ets músic.
1: Jo sóc músic de formació.
0: Sí, de formació.
1: Sí, i matemàtic, sí, sí. Bueno, perquè s'ha de tenir molt de respecte als músics professionals que, bueno, que estan allà pujant a l'escenari publicant discos, no? Però sí, sí, jo sóc músic de formació i sempre intento mantenir-me actiu com a músic. Sí, sí,
0: sí, sí, clar, jo he buscat cançons de Lluís Nacenta...
1: I no n'has trobat.
0: I no n'he trobat.
1: Menys mal.
0: Ets músic no practicant, diguem, no publicador.
1: No, jo tinc la sort de que la meva època de jovenet, quan feia cançons, va ser prèvia a internet, perquè jo ja tinc una edat. I això és un regal que la gent jove no tindrà mai, no? És a dir, ara...
0: El dret a l'oblit.
1: El dret a l'oblit, no? És a dir, jo vaig fer la meva de producció musical, però no la trobaràs a internet. Ara em mantinc actiu en una escena de live coding. El live coding és la producció de música computacional en viu, és a dir, escriure codi...
0: Explica'ns-ho bé, això.
1: ...en el concert. I això ho practico, vull dir, cada un cop al mes amb un grup que es diu Top Lab Barcelona, que és el node de Barcelona d'una xarxa internacional de live coders. Aquí sí que intento mantenir-me actiu de manera contínua.
0: Però què és això? Explica'ns-ho bé, lo del live coders. O sigui, què feu?
1: O sigui, la música electrònica,
0: sí,
1: tota la música electrònica, en realitat, encara que tu la facis amb un sintetitzador, en el fons sempre es basa en un software que està funcionant. Aquest software és codi. Tu el pots... Pots fer música, no? la música electrònica que tothom identifica, no? És una música que en realitat depèn d'un software, no? Si tu saps escriure aquest software, el pots, diríem, editar en temps real, perquè ara els ordinadors són prou ràpids com perquè tu escrius un algoritme musical i l'estàs modificant a la vegada que aquest algoritme s'està executant i sona, no? Aleshores, el live coding té unes certes regles de funcionament, que és: 1, has d'ensenyar el codi, és a dir, tu has de projectar en l'escenari el codi de la música que està sonant, no? I l'has d'editar en viu, és a dir, no es val només dir, vale, jo he escrit aquest algoritme a casa meva i ara l'escoltem, sinó que en el procés del concert, segons com va, segons com vull que el concert evolucioni, aniré fent modificacions, però no sobre un teclat, no sobre un violí, no sobre una trompeta, sinó sobre el codi informàtic d'aquesta peça de música electrònica.
0: I tu com has passat del piano, que és amb el que et vas formar, al live coding? No sé si la peça que està sonant de fons ara mateix té alguna cosa a veure.
1: Sí, aquesta peça que està sonant no té a veure amb el live coding, és una peça de la Susan Cian i són els concerts que va fer el 75 a Nova York amb els sintetitzadors Buchla. En aquest cas, la Susan Cian hi treballava amb sintetitzadors modulars. I encara que no sigui live coding, per mi és una música molt, molt, molt, molt, molt important. Perquè fixa't quin... És una música molt somiadora, molt flipada, molt...
0: Molt, molt, molt, molt LSD.
1: Sí, exacte.
0: Clar, estem a 1975.
1: Exacte, sí, sí, que és una música que és, bueno, gairebé tan vella com jo, però jo soc del 76. I una cosa molt bonica d'aquests sintetitzadors bucle és que, a diferència dels Moog, no tenen la interfície teclat. Nosaltres identifiquem molt el sintetitzador, bueno, és com un piano, no? Si tu tens un teclat i a partir d'aquí el que passa a partir del que tu toques el teclat ja està modificat electrònicament, no? Els Buchla no. Els Buchla no tenen la interfície teclat, sinó que és la lògica dels loops que tu pots crear dins aquesta lògica modular dels sintetitzadors. A mi això m'agrada molt i per mi va ser molt alliberador. La meva formació va ser de pianista, però M'agradaria que els oients pensin quanta gent ha estudiat piano en aquest país i acabada la carrera ja no l'ha tocat mai més.
0: Tu ets d'aquests?
1: Jo vaig ser d'aquests molt de temps i finalment jo ara toco el piano, puc tocar, és a dir, no soc ni molt menys un pianista professional, però tants anys passats estudiant no són en va, no? Jo puc tocar i toco. Però què significa que tantes persones que han passat per aquesta formació, al final aquesta formació se'ls converteix en una barrera entre ells i la música? Això és terrible.
0: Sí, us cremen, us han cremat a molta gent.
1: A molta gent. És perquè jo crec que hi ha una ortodoxia excessiva. Hi ha una... És sempre el mateix repertori, hi ha una molt poca obertura de cara a innovacions melòdiques, harmòniques. Hi ha aquesta gairebé podríem dir dictadura d'un repertori clàssic sempre fixat, no? I al final és com una mena d'esport d'èlit. És a dir, bueno, quants pianistes professionals clàssics se necessiten al món, no? Quan hi ha avions i hi ha gravacions discogràfiques i, per tant, els millors pianistes del món tots passen per l'auditori, pel Palau, no? Aleshores, a mi, gràcies a la meva formació matemàtica...
0: Que ets músic i matemàtic, que el tòpic diu que van de la mà.
1: Sí, és un topicazo, però alguna veritat hi ha. Alguna veritat hi ha amb això, perquè són mons abstractes que no passen per la paraula i que hi ha alguna simetria entre ells, no? I jo, gràcies a aquesta... la meva formació matemàtica, el poder escriure algoritmes, no? Poder programar un ordinador, vaig trobar que em podia relacionar amb la música d'una manera que no tenia res a veure amb el piano. I aquí em vaig reconciliar amb la música i amb el piano.
0: Doncs va, escoltem una miqueta aquesta peça a càrrec de Susan Ziani, que l'hem trobat al llapis de memòria del director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.

0: Home, jo crec que enriquirà aquest so que ens vagis explicant què estem escoltant, aquest record, no?
1: Sí, és a dir, aquests sons, és a dir, ara, per exemple, sí que és un so...
0: Estem a l'estómac d'una balena.
1: Ara. Exacte, no? És a dir, que potser sí que té com una ressonància més electrònica, no? Però el que sonava fa un moment, si t'hagués dit que era un violoncel...
0: Sí, m'ho hauries
1: cregut. És a dir, moltes vegades... És el que et deia abans de la informació que tenim sobre la música, no? És a dir, si jo ara dic, vale, això està fet amb sintetitzadors modulars, si és una peça històrica, de l'electrònica...
0: Però... Interfícies, has dit abans, eh?
1: Exacte, sí. Bueno, la interfície no és més... Escolta'm, el teclat és la interfície, el teclat de l'ordinador.
0: El suport.
1: No? Exacte, és allò mitjançant el qual tu relaciones amb la màquina, no? Però, si ens traiem tot això, això que està sonant... Podria ser un violoncel, podria ser... No? Una música... Per exemple, podria ser la banda sonora d'una pel·lícula.
0: De por.
1: Perfectament. No? És a dir, és una música molt expressiva, molt rica, que per mi trenca molts prejudicis que tenim en relació a la música electrònica. I és una música molt abstracta, perquè, clar, està fet amb una màquina, però, de fet, la música mai és abstracta, perquè quan la sents, de seguida et poses a imaginar coses, no? És el que tu dius. És veritat que aquesta música té com una cosa com molt oceànica, no? T'imagines...
0: Hi ha molta bombolla.
1: És que sí? Et dona la sensació d'estar sota l'aigua, t'imagines sons que semblen sons d'animals. És que sí? És a dir, la imaginació no para mai. I en aquest sentit, la Susan Cian era, em sembla, increïblement hàbil, increïblement sensible en disparar la imaginació musical.
0: I doble mèrit que ho va fer l'any 1975.
1: Imagina't.
0: Que fa més de 50 anys.
1: Bueno, però és que a més, en aquell moment, ella era de les úniques persones capaces de fer una cosa així en directe. És a dir, ella es va... Imagina't descobrir un instrument nou, no? Apassionar-te per aquell instrument i dir, vaig a explorar tot el que es pot fer. No? Que això són coses... És el que jo enyorava al conservatori, no? O sigui, ara dic, ostres, vaig apassionar-me pel piano i mirar tot el que es pot fer. No, perquè hi ha una tradició enorme de gent...
0: Toca'm això de Bach ara mateix, toca'm l'altre, toca'm Chopin...
1: Què descobriré jo ara del piano? Re, no? En canvi, la Susan Cian s'enfronta, no?, amb aquests sintetitzadors que creava en Buchla, i aquestes peces són molt boniques perquè la veus amb ella dient, a veure, quina música es pot fer? Quin món, no? I tot això... És una música super somiadora, és una música molt, molt expressiva.
0: No? És una persona jugant.
1: Sí, exactament.
0: Potser és el que li falta a aquesta formació
1: exactament.
0: Més ortodoxa del conservatori.
1: Exacte,
0: el joc.
1: Ben trobat, m'encanta.
0: Que, Lluís, a tu et van nomenar director del Museu del Disseny perquè et vas presentar a un concurs, vas guanyar el concurs, et van nomenar. Quines propostes tenies al teu programa? Que portes mesos, per tant, potser no les has pogut desplegar encara totes.
1: En absolut,
0: totes.
1: No, trigarem anys.
0: Però quina és la idea? Cap a on anem?
1: La idea és la que t'explicava al principi, de intentar coordinar amb espais de treball i parts de la col·lecció i programes creatius molt diferents, en un tot coherent. Això és un repte important, perquè, clar, en el nostre museu hi ha això, parts de la col·lecció i equips de treball molt diferents, no? Aleshores, el que passa és que a mi la meva proposta anava en el sentit de la que et deia al principi, no? Tu com dones resposta als reptes de la contemporaneïtat, no? Nosaltres vivim en un temps de crisi. Vivim en un temps de crisis migratòries, de crisis climàtiques, de crisis de l'energia, de crisis d'addicció a les tecnologies digitals, no? Com adreces aquestes crisis, no? Com intentes posar-les en context i contribuir a la conversa, no? A que el públic, a la ciutadania estigui més informada i més emancipada en relació amb aquestes crisis, no? Bueno, un museu com el Museu del Disseny et permet fer-ho des d'aquesta idea de la cultura material. És que això és fonamental. Si tinguéssim una relació amb la matèria que fos equilibrada i que fos sostenible, totes aquestes crisis estarien més ben adreçades. Totes tenen una dimensió material. En realitat, evidentment que simplifico les coses, però una de les maneres de veure què hi ha en l'arrel de totes aquestes crisis que et descrivia és que el planeta està arribant al seu límit, des d'un punt de vista molt estrictament material. Això és el que a mi em ve de gust d'explorar, no? Aquesta ha estat la meva proposta.
0: Diries que el Museu del Disseny és un museu que encara per molta gent està per descobrir. O sigui, és que és el que parlàvem abans. Teniu una reserva de 83.000 objectes. O sigui, allà hi ha or pur i molta gent no hi va.
1: Sí. Jo crec que... És a dir, a veure, és un museu que ha fet programes interessantíssims els darrers anys, vull dir que no... Però sí que és veritat, crec que hem de ser honestos i reconèixer que en el context cultural de Barcelona el The Hub encara té
0: potencial... Tu dius The Hub, potencial. El Museu del Disseny?
1: The Hub no, està bé, és a dir, és el Museu del Disseny, és a dir, em pots dir... És a dir, no sé, a mi m'agrada pensar que The Hub és el nom, el títol, no? Igual que hi ha un museu que es diu MoMA o hi ha un museu que es diu MNAC, aquest es diu The Hub, no? Però és el Museu del Disseny.
0: Que jo li dic en català, el Museu del Disseny.
1: Museu del Disseny, sí, està molt bé.
0: Aquí està molt bé que ho diguis així. És com una matriuixca d'institucions, no?
1: Sí,
0: perquè és el Museu del Disseny, que és el The Hub, que està dins de l'Equip. Vull dir, tenim aquí un Cristo.
1: Bueno, i a més allà dins tenim companys de pis i tenim el FAT, que és una entitat independent però amb la que compartim l'equipament, tenim el BCD, tenim l'Associació d'Estudis del Moble, és a dir, sí, és un lloc àmpliament polifacètic. Sí.
0: Que per això potser, no sé si cal més pedagogia o una manera de que la gent digui, hòstia, vull anar, perquè és molt xulo el que feu allà.
1: Sí, no tant pedagogia com aconseguir que la gent vingui més. A veure, és un museu que té bones xifres de visites.
0: Clar, segurament les dades, té bones xifres.
1: Sí, però hem d'anar més. I no s'ha de donar la xapa a la gent d'allisonar-los de perquè és molt important que vinguin. Senzillament, les exposicions han de ser prou atractives.
0: Clar,
1: de
0: ser suggerent.
1: Clar, perquè vinguin. Sí, ara que bueno, la reforma urbanística de les Glòries i tot està ja pràcticament acabada, això ens ajudarà molt. Però sí, necessitem que vinguin més gent i sobretot que no vinguin només els professionals, és a dir, els professionals de disseny, els arquitectes...
0: Les mateixes cares.
1: Exacte, aquests venen, no? I està molt bé que vinguin, és important que vinguin. Però a mi m'interessa molt adreçar-me a un públic cultural, un públic cultureta en general. És a dir, el públic que va al cinema, el públic que compra novel·les, el públic que va a concerts. No?
0: Una família que diu,
1: exacte,
0: va, què fem aquest diumenge?
1: Exacte.
0: Anem al Museu del Disseny.
1: Ah, exacte.
0: Que fan una expo de cafeteres, exacte, i no sé què, vull, exacte, dir, com era la llar dels anys 60, exacte, i 70, per,
1: sí,
0: dir alguna
1: cosa. Sí. I això, bueno, ho està funcionant, però ho hem de reformar. Nosaltres tenim un programa educatiu per nens que és molt potent, però bueno, sí, tenim marge de recorregut aquí.
0: Que tot això, crec que hem arribat a un punt molt interessant, Lluís, perquè aquest matí he ficat el nas, no?, a la web del D-Hub, i m'he topat amb l'apartat de transparència.
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ja és una institució pública i t'ho han d'explicar tot, i ho expliquen molt bé. Sí. Crec que era de l'any 2023, les últimes dades, i posava que el D-Hub va tenir unes despeses de 6 milions d'euros, 184.000 euros, i uns ingressos de 214.000 euros.
1: Sí.
0: Aquí hi ha una diferència de gairebé 6 milions entre un i l'altre. Com expliquem, en aquests temps de capitalisme salvatge, on tot es mesura per conceptes com plusvàlues, amortitzacions, rentabilitat, com expliquem i, sobretot, com convencem que els diners públics estan per això i que no podem mesurar la cultura amb diners?
1: Sí, això que estàs dient és molt important. 6 milions... per un equipament del tamany i de l'ambició de programa del The Hub, és poc. És a dir, clar, tu quan arribes, el que vull dir és, perquè clar, ara l'oient dirà 6 milions, jo no els tinc, que és aquesta barbaritat, sí, home. Però l'oient ha de saber que dins del que és un museu i de la seva complexitat és un pressupost que està ajustat. És a dir, en cap cas és un pressupost allò de... Vinga, despilfarrar i tot el que necessiteu. O sigui, nosaltres patim per fer tot el que fem amb el pressupost que tenim, en el sentit de dir, això és positiu perquè és diner públic, que vamos, traiem aigua de les pedres, és a dir, de cada euro del nostre pressupost nosaltres entreniem un gran rendiment programàtic. Però és molt rellevant la pregunta que fas. Nosaltres som un museu públic, no som un museu privat. Per tant, el nostre objectiu no és generar ingressos. Els ingressos que generen les nostres entrades van a l'IQ, van a l'Ajuntament i són molt, molt útils per a altres coses. No? Però nosaltres tenim una missió pública. Aquesta missió pública és, 1, tenir cura d'un patrimoni. A més, pensa que és un patrimoni que sempre augmenta, perquè la nostra col·lecció és de disseny. Per tant, no és una col·lecció que dius, es va acabar el 1960.
0: No deixarà mai de...
1: Clar, cada any, clar, quan el FAT convoca els Premis Delta, que són els millors dissenys de l'any, doncs nosaltres, gràcies a aquests premis, anem augmentant, no? Cada any, és a dir, tenim una col·lecció que és contemporània. No?
0: La
1: que
0: reserva és... creix.
1: Exacte, imagina't, eh? Tenim un problema d'espai tremendo, però ja ho adreçarem. No? Però nosaltres tenim una missió cultural molt important que va des de ser un equipament de barri, és a dir, que la gent de Poble Nou, del Clot, tinguin aquell lloc, on un lloc on van a passar l'estona, a cultivar-se, a formar-se, a aprendre coses a la biblioteca, a veure exposicions, és a dir, des d'això fins a ser una institució cultural rellevant internacionalment, perquè, escolta'm, un museu del disseny de Barcelona, que és una ciutat que té una història i una cultura del disseny importantíssimes, doncs ha de ser un museu que contribueixi al discurs sobre el disseny a nivell internacional, no? Són diners ben gastats? Ostres, clar, jo és que em dedico això, és a dir, clar, jo estic convençut de que sí, no? Però crec que està molt bé de cara al ciutadà que pensi 6 milions són molts, vale, vine. Vine i critica-ho i anem a veure... Per exemple, una cosa que no ens podem permetre és que les exposicions estiguin buides. I amb això sí que hem de ser molt exigents, no? Les exposicions costen molts diners. Aleshores, una exposició no només ha de ser molt bona, sinó que ha d'estar acompanyada d'un programa de mediació, d'educació, han de venir les escoles, han de venir els veïns. Nosaltres fem un esforç molt gran per explicar-ho. Si les exposicions no estan buides, no? Si tu treballes molt perquè les exposicions siguin molt visitades, doncs, bueno, aquests diners públics que hi hem gastat, crec que es comença a veure que estan justificats.
0: El que està clar és que l'èxit no el podem mesurar amb diners. L'hem de mesurar amb altres coses, per exemple, amb afluència de públic.
1: Amb afluència de públic, sí, sí. I no només, perquè clar, si només mires... És a dir, l'afluència de públic és molt important, però bueno, també hi ha oferta cultural de pèssima qualitat, i ara no se m'ocorre cap exemple, que convoca grans, grans, grans masses de públic. I no és a dir, hem de tenir un equilibri entre una oferta cultural de qualitat però una oferta cultural que generi interès.
0: Doncs tothom cap al Museu del Disseny, que és molt bonic, a més l'edifici, li diuen la grapadora.
1: Home, és que és una grapadora, no? D'en Buigues.
0: Bueno, tu sí, ho sabràs, sí, perquè tu vens de família d'arquitectes, no?
1: Això mateix.
0: El teu pare va ser un arquitecte molt potent, l'Antoni Nacent.
1: El meu pare, sí. A veure, siguem honestos, jo no diria un arquitecte molt potent.
0: No.
1: Era una persona molt potent, era un professor de l'Escola d'Arquitectura molt potent.
0: Doncs al llapis de memòria del Lluís Nacenta també hi hem trobat una cançó dedicada al seu pare, una persona molt potent, i aquesta és Colors, del músic escocès Donovan.

0: Colors de Donovan sonen al llapis de memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, Lluís Nacenta, que aquesta és una cançó publicada l'any 1965, que Lluís no cal ser l'inspector Colombo per deduir que si se la dediques al teu pare és perquè li hauria encantar aquest tema.
1: Ella ens la posava, ho recordo com si fos ara, és a dir, ens la posava amb el tocadiscos de casa i és que no puc sentir aquesta cançó sense veure'l amb ell, és una cançó que és una pura celebració de la vida, no? És a dir, és que quasi sembla tonta la cançó, no? Perquè és com, hey, this is the feeling in the morning, no? When we rise.
0: Els colors,
1: és,
0: no?
1: Els colors, és a dir, és quasi una cançó per nens, no? Que una marca de pintura ens ha desgraciat per sempre, no? Però és molt important oblidar-la i recordar la cançó per si mateixa. És una pura celebració de la vida, és una cançó molt vella, amb un arranjament senzill preciós. I per mi, jo l'associo molt al meu pare perquè, hòstia, és que el tio ja fa 10 anys que va morir, eh? Però és que no es va fer vell mai. És a dir, tu et fas vell quan perds la curiositat, no? Quan és com, bueno, ja, no? Doncs ell no la va perdre mai. Era una persona amb una curiositat inesgotable. Era una persona que et fatigava de l'energia que tenia. I això feia... això, no? Entre altres coses, que fos un gran professor. És a dir, a mi em fa molta il·lusió quan faig algun acte públic i algú se m'apropa i escolta'm, tu tens alguna cosa a veure amb l'Antoni Nacenta, no? I normalment són alumnes d'ell que...
0: Oh, que ets molen, eh? El teu pare, com molava...
1: Clar, això fa molta il·lusió.
0: Sí, sí. Us assembleu físicament?
1: Ens assemblem físicament. Ell tenia més cabell que jo.
0: Sí, tenia una mica, no, Lluís, de cabell?
1: Sí.
0: Quan ens sona aquesta cançó, ho dius ara, no? Et transporta indefectiblement a la infància.
1: Sí.
0: Quins records et venen?
1: Em venen records molt de... Jo crec que vaig ser un nen molt happy, és a dir, em venen records molt... La relació amb el meu pare era molt física, jo compartia molt amb ell l'esport, em venen records de música moltíssim, és a dir, com aquesta cançó és només un exemple de moltes, no? Però ell em va donar aquest disc, em va donar els discos de Bob Dylan, que per mi van ser descobrir un món, saps? És a dir, la relació amb els... no només amb ell, no? Amb els meus pares, també amb ma mare, amb ma germana, la recordo com una relació molt musical, una relació molt de contacte físic. Jo era un nen molt celebrat, era un nen molt...
0: Sí?
1: Molt mogut. Sí, sí, ara ja m'he fet vell.
0: Sí, ara no se't veu tan mogut. Sí, eres un trasto, eh?
1: Sí, era trastíssim. Jo al col·le era molt pesat, sí.
0: Que ets a Barcelona ciutat?
1: Sí, sí.
0: Quin barri?
1: Del Putxet.
0: Com era aquell Putxet dels anys 80 on tu
1: el
0: cries?
1: El Putxet dels anys 80 era millor del d'ara. Era molt barri. Nosaltres vivíem just davant del parc del Putxet i el parc del Putxet és un espai realment excepcional a Barcelona. I ho recordo molt barri en el sentit de que sorties del metro de Vallcarca,
0: sí?
1: I ja estaves molt a casa, saps? Tot i que en realitat encara estaves a 4 o 5 cantonades, saps? I això és una sensació que ara no la tens en lloc de la ciutat, no? És allò de que totes les cares et són familiars, aquesta mena de sensació de petit poble dins de la ciutat, no? Això el Putxet era molt clar i ara ja no és.
0: I quan tu eres petit ja et deien, Lluís, tu de gran, què vols ser? Entenc que no deies, jo vull ser gestor cultural i...
1: T'imagines?
0: Bueno, matemàtic potser ho deies, no ho sé, però...
1: No, les matemàtiques van venir després. No, jo una cosa que tenia molt clar que volia ser era escriptor, què et sembla? El que passa és que...
0: Ho has sigut? Estàs en ello?
1: Sí, no sóc un escriptor així com els escriptors professionals, vull dir, no sé, com la Lucía Ramis i la gent que ho fan realment molt bé, però sí, sí, sí. Jo, segons l'edat que m'haguessis preguntat, et hagués dit músic o et hagués dit escriptor? Et hagués dit poeta, perquè jo era un nen i un adolescent molt pedant.
0: Clar, escriptor qui és? El que escriu o el que publica?
1: Quina bona pregunta. Jo crec que escriptor al final és el que publica, perquè l'experiència de publicar, és a dir, tu a casa teva pots escriure... Jo he escrit tota la vida i he omplert una quantitat de llibretes absurda. L'experiència publicar és molt important per l'escriptor, perquè és la confrontació amb el lector. I també et fa aprendre... L'editor és molt important. No sé si es pensa que l'editor és només el que mira. Diu, va, anem a publicar això. L'editor realment és el que fa el llibre. O sigui, tu fas el text...
0: I et posa davant del mirall.
1: L'editor és el que fa el llibre, claríssimament. És una feina molt més difícil i molt més subtil del que la gent creu, no? Aleshores, jo crec que la feina d'escriptor no és completa fins que tu no passes per l'experiència de que un editor t'ajudi a publicar i el llibre arribi als lectors i els lectors el rebin bé o malament.
0: Aleshores, fins a aquest punt ets una persona que escriu. Ets no un escriptor.
1: Exacte.
0: És com ser jugador de futbol o ser futbolista.
1: Clar,
0: no?
1: clar.
0: Hi ha un sou enmig. Hi ha tot el capitalisme enmig.
1: Bueno, en el cas de l'escriptura, el capitalisme té un paper bastant, bastant irrellevant.
0: Un 10% té.
1: Realment, si escrius i publiques per passió, això és evident.
0: I quan eres adolescent i escrivies, per això escrivies els teus dietaris de com estava anant al cau o era més ficció, per on tiraves?
1: Jo mai he escrit ficció. Soc molt negat per escriure ficció. Jo crec que la ficció en aquest sentit està una mica sobrevalorada. Nosaltres vivim en el món literari una mena de gran dictadura de la novel·la, no? És a dir, es considera que no ets escriptor fins que no escrius una novel·la. Això és una tonteria.
0: Clar, tu comences amb el quadern gris, no?, de Josep Pla, i veus que com tira escriure del teu dia a dia.
1: Sí, a mi em va passar, i fixa't que jo era un nen que no llegia, eh? És a dir, no, quan fins als 14 anys no llegia. I de fet recordo, ara que últimament hi ha hagut la polèmica de les lectures obligatòries, no?
0: M'han tornat, eh?
1: Jo he de dir, i tinc molts bons amics, professors de llengua, i el seu criteri val molt més que el meu, eh? Però, ostres, jo no veig gens clar de les lectures obligatòries. És a dir, llegir és massa important. És un plaer massa gran com perquè sigui obligatori, no? És a dir, no sé si quan amb un nen li fas llegir una cosa per obligació a l'escola, no sé si...
0: La plaça del diamant.
1: Exacte, no? Un llibre tan meravellós com La plaça del diamant. No sé si estem fent un favor a algú quan el fem llegir per obligació. Però bueno, això entre parèntesis. El fet és que jo no llegia res. I un dia la cosa va passar al teatre. Hi havia un espectacle de Josep Maria Flotats que es deia Ara que els ametllers ja estan batuts. I era una selecció tota feta de textos de Josep Pla. Jo recordo que quan es va acabar aquella obra, sortint, tornant cap a la sortida amb la platea, li vaig dir a ma mare, però això es pot llegir? És a dir, a mi em va produir una fascinació absoluta. Ma mare m'ha dit, naturalment, quan vaig arribar a casa em va donar el quadern gris amb aquella edició meravellosa de tapes vermelles dures de Destino. Vaig llegir el quadern gris i em vaig tornar boig. I des de llavors fins avui ja no he parat de llegir.
0: Que suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és poder tornar enrere de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Et transporta aquesta època? Qui som aquella època de començar amb el quadern gris i posar-te a llegir, a escriure?
1: Totalment. Jo era un adolescent molt pedant i molt, així, molt, molt romàntic. Sí, sempre llegia i escrivia. Em recorda moltíssim els campaments del cau amb l'agrupament escolta. Me recordo això, que jo m'enduia els llibres i em passava...
0: El cau, eh?
1: Sí, era tremendament... Era un xaval molt pedant. I tinc un gran record d'aquella època. I tant. Això de... El cau eren les lectures, però era la música, era la guitarra, eren els primers amors...
0: Les primeres vegades de tot,
1: no? I mentre... I aquesta cançó, no?, aquesta cançó tan bonica... Hòstia, el Gerard Quintana no és un artista suficientment valorat, eh? És un gran artista, el Gerard. És un gran, gran artista. I, evidentment, que és molt conegut i ha tingut molt èxit, però jo crec que no hem sigut justos amb lo especial que és. I, a més a més, és una cançó tremendament nostàlgica, no? Podré tornar enrere. I, evidentment, no podrem, no? Vull dir, és un món amb el que jo m'hi relaciono de manera absolutament nostàlgica, no? Mai tornarem a viure aquell moment.
0: Però el que ens queda és escoltar una miqueta...
1: Exacte.
0: De Podré tornar enrere.

0: Lluís, has repetit com 10 vegades que eres un adolescent molt pedant.
1: Sí, no sé per què ho he dit. Sí, sí, era així.
0: I quan va canviar això o continua sent pedant? Quan canvia això?
1: Bueno, et vas fent gran i el sentit del ridícul t'assisteix, no? I et permet anar matisant, no? la teva sensibilitat, no?
0: Sí, tu vas ser un nen trasto, que d'adolescent era més... Mira, anem a llegir una miqueta, no?, de Rilke. I després hi ha un moment que et fas gran.
1: Sí.
0: I tot això, o sigui, quan mires enrere, et fa com vergonyeta.
1: Molta.
0: Aquí ets matemàtic, en aquesta època?
1: No, les matemàtiques van venir després. Sí, sí, sí. Clar, jo sóc més, és a dir, jo sóc una persona més humanista, més de literatura i de música, però m'agradaven molt les matemàtiques. Sempre... És que les matemàtiques no són una ciència. Diantre, podem ja matar aquest mite?
0: No ho són.
1: No, les matemàtiques són un llenguatge formal. És a dir, la física és una ciència, la química, la biologia, no? Això és l'estudi empíric del món. Però la matemàtica és una cosa totalment... lliure i formal i oberta. És a dir, les matemàtiques... El que passa és que, com que han sigut el llenguatge de la física, doncs han quedat molt assimilades, no? Però jo vaig trigar molt a adonar-me de que les matemàtiques m'agradaven molt i tenia un gust per les matemàtiques, però que això no volia dir que jo tingués una mentalitat de físic o de químic, no? Una mentalitat, diríem, d'aplicar el mètode científic a l'estudi del món, no?
0: Clar, ara penso que potser és una mica com allò que parlàvem del piano al conservatori, que jo, per exemple, tinc una mica de pànic a les matemàtiques i potser és perquè no me les han explicat com calia.
1: Sí, jo que he sigut professor de matemàtiques a la secundària a diversos anys, ho puc reconèixer sense vergonya de ser injust, no? No expliquem bé les matemàtiques, també perquè en el món en el que vivim, moltes vegades els llenguatges especialitzats s'utilitzen com a instruments de poder. Per exemple, en el mercat, és claríssim, no? Tu, quan tu vas al banc, és impossible entendre exactament què estàs contractant, no? I això ha fet molt de mal a les matemàtiques, no? Aquesta cosa de dir, escolta, mira, Jordi, no, és molt complicat per tu, això.
0: T'ho explico, t'aplano. Ja,
1: tu fes-me cas, clar, és a dir, jo ho faig, i tu... Les matemàtiques s'han utilitzat molt per això, per dir, no, és massa complicat, ja ho faig jo. Quan són exactament el contrari, les matemàtiques són una eina per clarificar, no per fer una cosa obscura. Són una eina per clarificar. De fet, jo recordo perfectament, amb tota la carrera de matemàtiques no vaig anar mai a una revisió d'examen. Perquè és que no hi ha dubte. És que està claríssim. Això està bé, això està malament, no? Aleshores, és dur veure que tanta gent s'ha sentit davant de les matemàtiques com davant d'una barrera. Quan dius, però si amb les matemàtiques tot és claríssim, tot és explícit, hauria de ser una eina de claredat, no una eina d'obscuritat.
0: Prenc nota, però quan tornin al banc suposo que em tornarà a fer pànic. Que hem parlat, no, de la teva personalitat, de la teva manera de ser, i crec que referent a això hi ha un punt d'inflexió en tot això, en qui ets tu, que passa a vora l'any 2004, que és quan vas conèixer a la Lua, que és la teva dona, la mare dels teus fills, i ara ens ho expliques tot, però crec que primer és millor que ho ambientem. I com ambientar-ho de les millors de les maneres? Doncs amb You Make Me Feel, de Sylvester.

0: Doncs, Lluís,
1: tot teu, perquè és que és tan maco el que dius, perquè a mi m'has fet un avançament, que és que jo el millor que puc fer és callar i escoltar-te i que ens expliquis qui és la Lua, com apareix a la teva vida, què make you feel.
2: És que aquesta cançó és important per mi perquè no hi ha manera més precisa de dir-ho, no? You make me feel mighty real, no? Em fa sentir real. Jo recordo perfectament, quan vaig conèixer la Lua, que moltes coses que en mi eren borroses, no? I que no havien... Hi ha moltes coses que no són reals fins que no les comparteixes amb algú, no? I de cop amb la Lua ens vam conèixer i de seguida, coses que jo tenia ocultes, amb les que no em sentia bé, que de les que dubtava tant, que pensava que eren irreals...
1: Ella de tu mateix.
2: De coses de mi... És a dir, jo crec que és la primera persona que em va veure, realment. Em va mirar i va dir, ah, sí, tu és així. Tot això és així, i és lògic, i és natural, i és real. Aleshores és com, ah, merda. És a dir, tota aquesta cosa rara que jo tenia dins, no me l'havia inventat jo, no estava somiant. Era real, només que no havia trobat una persona que fos igual de friqui que jo i que els hi donés carta de naturalesa, no? I, hòstia, és, per mi és la manera més senzilla d'explicar per què de seguida recordo que li vaig fer una abraçada i vaig tenir la sensació de que havia arribat a casa meva. Va ser un amor a primera vista.
1: Clar, com us vau conèixer amb la Lua?
2: Ens vam conèixer a través de l'Anna Vilà, que és una de les persones més meravelloses de la meva vida, amb qui érem bons amics, i jo m'acabava de... Estava en crisi amb la meva anterior parella i vaig fer allò que es fa amb els bons amics, que és anar a plorar al seu ombro, no?
1: Evidentment, per això estan.
2: Exacte, no? Llavors jo estava plorant a l'ombro de casa de la meva amiga Anna. I la Lua, que havia viscut a Banyoles els anys anteriors i havia baixat a Barcelona a estudiar, conservava una mica aquella cosa de poble, de picar a casa de la gent, que els urbanites no ho fem mai, és a dir, què vol dir picar? I ella estava per allà i va picar a casa de la porta de la seva amiga Anna, a veure si hi era, i jo estava allà, i tal com la vaig veure entrar, se'm va passar el disgust de cop.
1: Sí, amor a primera vista.
2: Sí, amor a primera vista.
1: I dius que ella va aconseguir que tu et validessis a tu mateix.
2: Sí, bueno, em vaig sentir reconegut, em vaig sentir això, és a dir, que coses que jo... És a dir, coses que jo tenia dins i a les que no havia estat capaç de donar forma, ella les va identificar de seguida.
1: Això quan tu li expliques a la Lua, què et diu?
2: Riu.
1: Riu. Tot això, la Lua és artista. O sigui, la casa tenim el director del Museu del Disseny i una artista, escultora, no? També pensadora.
2: Sí.
1: El dia a dia és més quotidià del que ens podíem imaginar i fer pel·lícules des de fora.
2: Evidentment.
1: Sí, amb els dos nens, perquè tens dos nens.
2: Tenim dos fills, sí.
1: L'Eugeni i el Simó.
2: L'Eugeni i el Simó.
1: 10 anys i 3.
2: 10 anys i 3.
1: Sí, que com comentem abans a fora de micro, tu ets dels que va deixar de tocar bolquer per tornar-hi.
2: Sí, això es fa dur, Quan ja ho has deixat enrere i de cop tornes a la fase bebè, evidentment que fa molta il·lusió,

0: Tic mai més.
1: Ja ho hem fet.
0: Correré una marató. I després, no, al cap d'un temps...
1: La memòria t'enganya, perquè per això està la memòria, per fer-nos dolç al passat.
0: Doncs amb els nens és el mateix.
1: Què tal la paternitat? Com la portes?
0: Molt bé. És molt... És la maternitat... La paternitat i la maternitat ho transforma tot. És a dir, això sí que et fa tornar real, t'obliga a gestionar les teves merdes ja rapidet, perquè hi ha altres persones que
1: has d'arribar net de tares.
0: Sí, és a dir, per mi una manera molt important que a mi em serveix per pensar-ho és, quan tens un fill, sobretot en el cas dels tios, deixes de ser tu la persona més important de la teva vida. Hi ha una altra persona que és la persona més important de la teva vida, que no ets tu. I això és tan saludable i tan important i t'obliga tant a revisar-te tu mateix i estar alerta que és com un regal.
1: Doncs crec, Lluís, que el millor és que tanquem el teu llavis de memòria amb Antònia Font, amb Un minut estroboscòpica, que em sembla que és una cançó que ja pot començar a sonar de fons, que d'alguna manera et recorda això, els teus fills, l'Eugeni i el Simó.
0: Aquesta és una cançó que han triat ells, que no he triat jo, és a dir, quan anem en cotxe... ells, Antònia Font, els hi encanta, no? I, bueno, tots ho podeu imaginar, no? Aquest moment de cachondeo, que vas amb els...
1: No? Bueno, amb la teva companya... Si no gestiona bé, pot acabar sent allò una bronca descomunal. Ja us has dit, tu, també.
0: No, trien ells, i així no hi ha bronca.
1: Totes, no feu torns. Ara tu, ara
0: sí,
1: jo...
0: Sí, no, de vegades fem torns, sí. Però, bueno...
1: Trien ells,
0: bàsicament. I aquesta és una cançó molt bonica, molt complexa, recordo perfectament, no? Mira que les cançons d'Antònia Font tenen lletres complexes, no? Lletres surrealistes i estranyes, no? L'Eugeni se sap la lletra de memòria.
1: Perquè no? Són galàctiques.
0: Exacte.
1: Tenen aquest punt que ja va, amb Sisa ja vam descobrir tots i l'han explorat i ha explotat molt bé.
0: Sí, aquesta és una cançó preciosa, vital, sense deixar de ser molt, molt rica, no? I per nosaltres és l'alegria mateixa d'estar junts als quatre, està molt ben expressada per aquesta cançó.
1: Lluís Nacent, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Per mi també, moltíssimes gràcies.
1: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Lluís Colomer a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Antònia Font. Què millor, ara a la ventana. Fins demà.

0: Família, un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa. Es planifica. Morabank. Tens un banc.
1: Ràdio Ser Principat d'Andorra viatja a Brussel·les. Aquest dilluns, a partir de la una del migdia, especial informatiu per la històrica signatura de l'acord de successió d'Andorra amb la Unió Europea. Connexions en directe amb Enrique García, corresponsal de la SER a Brussel·les i expert en institucions europees, per explicar amb tot detall l'acte de signatura de l'acord i recollida de les valoracions dels principals protagonistes. I l'anàlisi del final d'un llarg procés amb l'excap de govern i observador independent de l'acord, Jaume Bartomeu, i la politòloga i exministra Judit Pallarès. Tota la informació, tots els detalls, tots els protagonistes a l'especial informatiu de l'Aquí Andorra amb Arnal Sanllei. Dilluns, a partir de la una del migdia, a la 102.3 FM, a cadenaser.ad i l'aplicació de la SER.
2: Es el que baila con los lobos.
3: De esta forma llaman ahora a ti.
4: Sueño de Kevin Costner había merecido la pena.
5: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
6: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
5: O en la ducha.
6: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
5: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
7: Láser, el sonido de la vida.

0: 26 amb més de 350 milions de quilos de raïm. És un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part del país, l'Institut Català de la Vinya i el Vi ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat per sota de les expectatives que es plantejaven. Àlex Ochoa.
1: Encara no s'han recuperat els volums registrats el 2022 abans de la sequera. Segons l'Incavi, la represa de producció és progressiva. La manca de pluges durant la primavera i l'estiu, sumada a les altes temperatures durant les fases de desenvolupament i maduració del raïm, han acabat limitant part del potencial productiu i de maduració del raïm. A més, la campanya també ha estat marcada per l'avançament del calendari de collita. Per varietats, el xarel·lo ha augmentat un 5% respecte a l'any passat, el macabeu un 3%, la garnatxa blanca un 30% i la garnatxa negra un 15%.
0: Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de robar gairebé 500 metres de cable de coure a la línia de tren entre Lleida i Tarragona, al terme de Juneda de les Garrigues.
1: Són dos joves de 20 i 25 anys. La policia va rebre l'avís dissabte a la matinada per un robatori que va afectar elements essencials dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i circulació. Els robatoris de coure són un dels principals problemes de la xarxa de trens a Catalunya i aquest any se n'han denunciat pràcticament un cada dia.
0: I un últim apunt, el sindicat UGT de Catalunya ha registrat dues jornades de vaga en plena de campanya de Nadal, concretament els dies 24 i 31 de desembre al sector dels supermercats per exigir millores salarials i laborals. El sindicat demana una millora del 4% anual dels salaris per recuperar poder adquisitiu, però lamenta que no hi ha hagut cap mena d'avenç a la taula de negociació amb les patronals. És tot per ara, quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda.

0: els seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: On t'has ficat aquesta nit?

0: el govern no s'ha mostrat mai beligerant amb aquestes situacions, és a dir, aquestes manifestacions de caràcter doncs, polític per mostrar doncs, un posicionament concret al voltant d'una qüestió específica, doncs el govern sempre les ha autoritzat.
1: Molt bona tarda. Aquest estàvem escoltant el ministre de Portaveu, Guillem Casal, explicant que l'executiu mai s'ha oposat a una concentració política, encara que vagi en contra dels seus interessos, i això és el que ha passat avui. Coneixem la intenció, encara no sabem de qui. Això sí, ja té el suport de diverses formacions polítiques i sindicals que per organitzar un acte reivindicatiu a favor del referèndum de l'acord d'associació serà el pròxim dilluns, coincidint amb l'acte de signatura de l'acord. De seguida us expliquem tota la informació al respecte. Abans, per això, com sempre, anem amb la previsió meteorològica.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Dos dies més de temps de ple estiu i al cap de setmana, de cop i volta, arribarà la tardor, amb molts núvols, estones de pluja i amb un descens progressiu de la temperatura, també de la cota de neu. Però de moment, tant demà com divendres, continuarà fent molt de sol, no hi haurà núvols destacables i temperatures també semblants a les que hem tingut avui. Demà al matí, Andorra la Vella, una mínima al voltant dels 10 graus, temperatura molt similar a tot el país, amb marcada inversió tèrmica. La màxima, a les valls del centre i sud del país, una tarda més se situaran ben a prop dels 25 graus, de manera que durant la tarda el sol ambient càlid.
4: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876 555. Consulta condicions.

0: 7 i gairebé 23 minuts. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A unes 150 residents van avortar en hospitals públics catalans l'any 2025. Així consten les dades que ha facilitat la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, que consoliden un increment anual dels casos, ja que si l'any passat van ser exactament 146, el 2024 havien estat 143, el 2023 van ser 142, un any abans 130, i segurament, encara que marcat per la pandèmia, l'any 2021 ho van fer 117 dones.
1: Cal tenir present que aquestes xifres no representen el total de dones que van avortar, ja que n'hi ha altres que podrien haver-ho fet en centres privats de Catalunya, de qualsevol altra comunitat autònoma espanyola o fins i tot a França. Quant al perfil de les dones que van interrompre el seu embaràs, 11 tenien menys de 20 anys, 56 no arribaven als 30 i 70 més eren menors de 40 anys. Només 9 superaven aquesta edat. La gran majoria, 109, eren solteres, mentre que 29 eren casades. 43 vivien soles, 73 ho feien en parella i 21 amb algun familiar. Segons la situació laboral, 12 eren estudiants, tot i que no eren exclusivament les més joves. N'hi havia 97 que treballaven d'assalariades i 30 com a autònomes. I encara cal sumar-hi un parell més. Una que estava una en recerca de feina i l'altra que treballava en l'àmbit domèstic sense remuneració. Quan el mètode d'avortament, 102 van ser farmacològics i els 44 restants quirúrgics. A més, en molts casos es desconeix si van necessitar o no l'ingrés hospitalari, però en 117 sí que ho van fer i en 10 més no.
0: 7 i 24 minuts.
2: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes-Engordany. Consulta'n les condicions a l'òptica.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.

0: 7 i 26 minuts, Concòrdia, Som Veïns i l'USDA se sumen a un acte que reclama el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. Es tracta d'una convocatòria feta per una persona anònima a través del portal Change.org, que en poques hores després d'haver-se creat ha rebut ja unes 200 signatures. A l'exposició de motius explica que l'acte de signatura del text que se celebrarà dilluns a Brussel·les entre el cap de govern Sergi Espot, el seu homòleg de San Marino, Luca Beccari, i el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Šefčovič, és pervers perquè augmentarà la pressió sobre la decisió que la ciutadania haurà de prendre posteriorment.
1: En aquest sentit, la persona lamenta que quan toqui votar hi hagi el risc que els polítics els diguin que s'avancen massa i que quedarien malament si no es valida, per tant, que el referèndum es converteixi en un xantatge. Per això proposa una concentració davant del Consell General el mateix 19 d'octubre a les 7 de la tarda per exigir tres coses. Una data de referèndum com més aviat millor, i amb prou temps per informar i debatre una informació que sigui entenedora i plural sobre l'acord i els riscos i les incerteses que comportarà, i finalment un compromís inequívoc de respectar el resultat sense utilitzar la signatura ni els compromisos adquirits per pressionar-nos. Aquesta és la iniciativa a la qual ja li han expressat el seu suport les dues formacions polítiques, dues de les tres que integren en clar la coalició electoral que va guanyar les eleccions comunals d'Andorra la Vella i l'UCDA.
0: L'USDA, la Unió Sindical d'Andorra. Mentrestant, el govern no s'oposarà a la concentració que reclama aquest referèndum. Això sí, exigeix que es demani el permís per celebrar-la. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que l'executiu sempre s'ha comportat de la mateixa manera quan la societat civil ha impulsat algun acte reivindicatiu, encara que vagi en el sentit contrari d'allò que proposa el govern. Per tant, aquesta vegada no serà una excepció. Això sí, ha reconegut que, de moment, almenys en referència a la mitja tarda fa poques hores, vaja, ningú encara havia entrat la sol·licitud administrativa per poder celebrar el dilluns aquesta concentració a la plaça del Consell General.
1: En aquest sentit, reclama qualsevol persona o entitat que vulgui impulsar-la que faci el tràmit per garantir la seguretat i el bon ús de l'espai públic.
2: Si hi ha una manifestació espontània, algú la convoque, perquè al final algú comença a veure la necessitat o la voluntat de tirar endavant doncs, aquesta situació. Per tant, aquests promotors, encara que no estiguin organitzats sota una organització, doncs, haurien de consultar quins són els tràmits que s'han de dur a terme al Departament de Policia.
1: Casal ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, des d'on ha explicat que dilluns el cap de govern, Xavier Espot, signarà el text definitiu amb el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Šefčovič. En aquest punt ha deixat molt clar que això no vol dir que s'aprovi l'acord, sinó que és només un pas més fins que es pugui rubricar a través del referèndum.
2: La signatura no implica l'aprovació de l'acord ni comporta la seva entrada en vigor o aplicació a Andorra. Jo crec que aquest és el punt fonamental. Aquí no hem de confondre la ciutadania. No estem parlant de posada a disposició de l'acord d'associació per la seva aplicació, la seva entrada en vigor, una aplicació provisional. No estem parlant d'això. És un pas més per poder doncs, culminar aquesta seqüència de passos que sempre hem descrit abans de la ratificació i abans de posar en disposició el text perquè sigui consultada la ciutadania, amb aquesta consulta doncs, vinculant des del punt de vista polític.
1: Sobre aquesta qüestió també s'hi ha referit al PS, qui ha refermat el seu compromís amb l'acord d'associació i amb el referèndum, però també reclama al govern que posi en marxa els mecanismes necessaris perquè es pugui celebrar aquesta legislatura.
0: Canviem de qüestió perquè s'han celebrat ja una tercera part de les autoritzacions a la branca general. Fa tot just una setmana el Consell de Ministres aprovava el contingent de 900 permisos laborals dels quals, als quals volem dir, calia descomptar els 250 que havia cedit fa uns mesos. Segons explicava Casal, de les 650 que queden ja han rebut demandes per ocupar-ne unes 200. Això sí, aclareix que no vol dir que s'hagin acceptat totes.
1: En qualsevol cas, recorda que d'aquí a pocs dies arrencarà la quota específica per a la temporada d'hivern i això farà que els sectors que hi tinguin dret no hagin d'anar per la branca general.
2: Hi ha hagut bastanta demanda. Crec recordar que al Consell de Ministres hem comentat que estàvem al voltant d'unes 200 sol·licituds demanades. Això no vol dir acceptades, demanades. Properament també traurem la quota de temporada d'hivern i que, per tant, vindran a complementar aquestes quotes generals i que doncs per a aquells sectors que tinguin quota general, quota de temporada d'hivern, la quota general estarà tancada.
1: Per altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat la licitació de les obres corresponents a la primera fase d'actuacions a la Farga Rossell, a la parròquia de la Massana, amb l'objectiu de poder reobrir l'equipament al públic el més aviat possible i preservar aquest element destacat del patrimoni industrial del país. El termini previst d'execució és de 6 mesos a comptar de l'inici de les obres. Finalment, ha declarat el Ves de Judes i la Flagel·lació, les dues últimes pintures murals adquirides de l'església de Sant Esteve, com a béns d'interès cultural, i també ha incorporat Cal Piedro de Rànsol a l'Inventari General del Patrimoni Cultural.
0: Guillem Casal recorda que les al·legacions podrien modificar el mirador de l'Alt de la Capa. El ministre de Medi Ambient ha reconegut que l'executiu ha validat el projecte que li va presentar la Corporació Massanenca, però a partir dels criteris tècnics i no polítics, que són els que li pertoquen. Ricard.
1: En aquest sentit, ha detallat que el Ministeri d'Ordenament del Territori va elaborar un document sobre riscos naturals, el de Cultura també en va fer un altre sobre el patrimoni cultural, i des de la seva cartera s'ha fet un informe previ sobre l'impacte mediambiental. Sobre aquest darrer punt, el ministre ha incidit en el caràcter previ perquè no es tancarà fins que acabi el període d'exposició pública i s'hagin analitzat totes les al·legacions. És aquí quan posa exemples d'altres projectes que en aquesta fase s'han modificat significativament.
2: Mirant tècnicament aquestes al·legacions, doncs es farà l'informe definitiu. I aquestes al·legacions poden fer canviar doncs, el projecte inicial. I poden fer canviar perquè ha passat en el passat, com és en el cas de l'heliport, o era una infraestructura promoguda pel govern, es va fer l'exposició pública, van haver al·legacions, vam analitzar aquestes al·legacions i aquestes al·legacions van fer doncs, modificar alguns aspectes del projecte final i això va portar doncs, a l'informe final.
0: Cal recordar que hi ha una campanya ciutadana contrària a la construcció del mirador escènic de l'Alt de la Capa, que en 2 setmanes ha recollit més de 4.300 signatures i ja prepara accions de protesta al carrer. Tampoc hi està a favor la minoria comunal d'Amseny ni el comitè local del PS a la Massana. Per la seva part, des de la corporació es manté obert al període d'exposició pública, que durarà fins a final d'any, i es compromet a analitzar les al·legacions que s'hi presentin. Mentrestant, anima el moviment ciutadà a reunir-se amb ells.